0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, aquest dec. Ells volen bif, bistec. Jo només vull

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: t'auto la mami.
1: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app.

0: escoltes, Icat.
1: La magia la tienes tú, la magia la tienes tú.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: I'm tired.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

Hola, molt bon dia, amigues i amics, aquí Ràdio Molins de Rei, començant un nou programa de La Tenora, programa que dediquem cada dia a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta Pere Païssa. Comencem avui escoltant aquest galop d'en Carles Rovira amb la cobla juvenil de Sabadell, que es diu Galop Esclat Rovinenc, i després i de seguida escoltarem sardanes dedicades a Rubí. La primera, Rubí 75 gemes, de Jaume Cristau, i després Recordança, de Josep Coll i Ferrando.

Avui hem començat amb la Cobla Juvenil de Sabadell amb sardanes dedicades a Rubí. Hem escoltat Rubí, 75 gemes, de Jaume Cristau i recordança de Josep Coll i Ferrando. Bé, i continuem amb sardanes, unes altres dedicades a Rubí amb motiu del 75è aniversari del foment de la sardana de Rubí. I ara escoltem Rubí com un robí, de Pere Fontàs, i un bocí d'història, de Joan Lázaro. Són sardanes també interpretades per la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Hem pogut escoltar la Cobla Juvenívola de Sabadell amb les sardanes Rubí com un rubí, de Pere Fontàs, i un bocí d'història d'aquest compositor de Manresa, en Joan Lázaro. Bé, i continuem amb un parell de sardanes més dedicades a Rubí, i ara escoltem A Rubí de tot cor, una sardana de Miquel Tudela, que també la podrem escoltar amb la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Hem pogut sentir a la Copla Juvenívola de Sabadell amb aquesta alegre i balladora sardana a Rubí de tot cor de Miquel Tudela. Bé, i ara farem una petita pausa, una mica de ballaruga, i després continuarem amb una altra sardana dedicada a Rubí, que es diu 75 i seguim, i és del compositor barceloní en Xavier Forcada, i també la podrem escoltar amb la Copla Juvenívola de Sabadell, però això serà d'aquí un moment.

Hem pogut escoltar amb la Cobla Juvenívola de Sabadell la sardana 75 i seguim de Xavier Forcada. Bé, ara canviarem de cobla i escoltarem unes quantes sardanes interpretades per la Cobla La Principal de Vilafant, que és una cobla formada per músics d'altres cobles que de tant es reuneixen per fer concerts com el que escoltarem ara. La primera sardana es diu El Petit Oriol i és del mestre Josep Prenafeta i després escoltarem Marinada, una sardana de Jordi Molina. I recordem que són sardanes interpretades per la Cobla La Principal de Vilafant.

Acabem d'escoltar la copla La Principal de Vilafant, que ens ha ofert El Petit Oriol de Josep Prenafeta i Marinada d'en Jordi Molina. Val a dir que els dos tenores d'aquesta copla són en Jordi Molina i en Jaume Vilà. Bé, i ara escoltarem La Vella i la Flor, una sardana de concert d'Antoni Juncà, i després La Deixa Flaires, una sardana de Josep Blanc i Reinal. Escoltem-les, doncs, amb la copla La Principal de Vilafant.

Acabem d'escoltar la cobla La Principal de Vilafant, que ens ha interpretat La Vella i la Flor d'Antoni Juncà i després La Deixa Flaires de Josep Blanc. Bé, amigues i amics, i per avui escoltarem la darrera sardana. Es diu El pintor Lluís Roura. És del mestre Jaume Cristau. Ens la interpreta la cobla La Principal de Vilafant i la soprano Montserrat Cristau, que és la filla del seu autor, del compositor d'aquesta sardana. I d'aquesta manera ho aprofito jo també per despedir-me de tots vostès fins demà. I demà ja ho saben, si volen, un nou programa de La Tenora. Bon dia i bona hora. I adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. La policia espanyola ha controlat la documentació de 67 passatgers nacionals de països tercers de vols provinents d'Itàlia a l'aeroport del Prat fins a les 9 de la nit d'aquest dissabte, en el que ha estat el primer dia de controls fronteres establerts per als viatgers del país arran del xoc per la crisi de migrants a Ceuta entre els governs de Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons les dades del govern espanyol, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa avui amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Coneguem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
2: Comencem aquest diumenge amb la presència més abundant de nuvolositat, sobretot a moltes comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. Però a mesura que avanci el matí, aquests núvols s'aniran trencant, aniran desapareixent i en general el matí es presenta molt més assolellat. Al migdia haurem d'estar pendents de les temperatures i és que seran especialment altes, sobretot a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, on esperem arribar a uns valors entre els 38-39 graus. També a punts al prelitoral central, sobretot del Vallès Occidental, aquestes temperatures seran elevades i a la zona del Pla de Lleida valors propers als 38 graus. A la tarda tornarem a tenir l'aparició de ruixats que no seran gaire importants, sobretot al Pirineu Oriental, i a les darreres hores de la jornada arribaran precipitacions més destacades a la zona de l'Aran.
1: I pel que fa al balanç de la jornada d'ahir, el telèfon d'emergència 112 ha atès 121 trucades pel temporal, especialment a l'Alt Urgell, amb una trentena d'avisos a Oliana. Els bombers han rebut una trentena d'avisos també relacionats amb l'episodi de pluges al Pirineu i Prepirineu Occidental fins a les 8 del vespre. La majoria han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi ha hagut persones ferides. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar

0: el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió també en els minuts finals, en aquest cas l'Udinese, també per 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Adéu, filla. T'espero per dinar?
4: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! Una setmana més estic molt més que content de retrobar-vos, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest espai de les restes de sèrie per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a la Glòria, que, a més de ser un nom femení d'origen llatí, la festivitat del qual les nenes, noies i senyores, que així se'n diuen, el celebren el 26 de juliol, és, per als cristians, i segons el diccionari, el lloc on els sants, els àngels i els benaventurats gaudeixen per sempre de la companyia de Déu, altrament dit, el paradís. També per a la religió catòlica, la glòria és l'estat de felicitat i gràcia eterna que provoca el fet de ser el cel prop de Déu. D'altra banda, el mot glòria s'aplica com a sinònim d'honor, admiració i prestigi que aconsegueix algú per haver fet una cosa important i reconeguda per tothom. I també se'n diu glòria a qualsevol cosa o fet que dona honor i prestigi. I dit això, sense més preàmbuls, iniciem, musicalment parlant, el programa d'avui fent referència a una expressió amb la que, en espanyol, es defineix allò que és excel·lent o que sembla immillorable. Glòria bendita, que d'altra banda és el títol de l'animada cançó que el cantant de Terol, David Civera, va enregistrar l'any 2005 com a part del seu àlbum Perdóname, i que sona ara mateix.

Teva és la glòria és un himne cristià per la Pasqua escrit pel ministre protestant suís Edmund Badry i amb la melodia d'una part del cor de l'oratori Judas Macabeus de Handel. D'aquest conegut i majestuós himne, que de vegades es canta també en casaments o funerals, us proposo escoltar la versió en francès, titulada A toi la gloire, a càrrec de l'ensemble vocal de Saint-Séverin, fundat el 1989 pel director del cor de l'església de Saint-Séverin de París, per tal de garantir, en l'àmbit del cant coral, la sostenibilitat de la gran tradició musical il·lustrada des de força anys enrere en aquesta església.

José Luis Cantero Rada, més conegut pel nom artístic de El Fadi, nascut a Madrid el 20 d'agost de 1937 i traspassat a la mateixa ciutat el 19 de juny del 2007, va ser, com sabeu sens dubte prou bé, un cantant creador de la denominada Copla Pop. Del seu repertori us convido a escoltar la cançó Camino de la Gloria, un tema la lletra del qual no té preu, ja que l'home manifesta que té ganes d'enviar a l'altre barri la seva parella i, a continuació, matar-se ell, en lloc de fer-ho a l'inrevés, per afirmar tot seguit que vol anar a la glòria, demanant, òbviament, perdó a Déu Nostre Senyor. Ben fet, no?

Quan diem que algú s'ha cobert de glòria, volem dir, irònicament, que ha quedat molt malament o desprestigiat. D'altra banda, en referir-nos a les velles glòries, recordem aquelles persones posseïdores d'honors per la seva actuació, les seves accions, les seves gestes, etc., de temps anteriors. I sense que, en opinió meva, puguem dir que l'italià Umberto Tozzi sigui una vella glòria, bo serà escoltar tot seguit una de les seves cançons més conegudes, la titulada justament Glòria, que segons que he llegit, l'home va gravar per primera vegada l'any 1979, utilitzant aquesta paraula Glòria, i un fragment d'una melodia cantada presa de la missa solemne de Beethoven.

Si aneu a Mèxic, val a dir que jo no he anat mai, heu de saber que si demaneu unes glòries, us donaran una mena de pastisset dolç amb sabor cremós, embolicat en un característic paper cel·lofana vermell. Glòries aquestes que es veu que s'han convertit en una de les llaminadures més famoses d'aquell país. I dit això, ara podem escoltar el grup Revolver, fundat i liderat pel músic i compositor Carlos Goñi, com un projecte personal a manera de pseudònim sota el qual ocultar el seu nom personal, que ens interpreta Nacidos para la Gloria, un tema inclòs en el seu àlbum El Dorado de l'any 1995.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: El mot glòria pot ser aplicat també a qualsevol lloc o cosa que causi gran plaer, com ara quan diem aquell pis és una glòria o és una glòria com estan els cirerers. D'altra banda, quan es diu que algú està a la glòria, volem destacar el fet que està molt bé en cert lloc, en certa situació, etc. També cal posar de relleu el fet que l'expressió saber a glòria equival a tenir un sabor molt agradable, com per exemple, aquestes maduixes saben a glòria. I en aquest sentit, potser recordareu aquell vell acudit en el que una vídua, parlant del seu espòs difunt, deia que ell estava al cel i ella a la glòria. Bé, tornant a l'aspecte musical, és ara el moment d'escoltar el malaguanyat Antonio Machín, que ens interpreta Glòria, una de les cançons que, juntament amb Dile, No me vayas a engañar i Deuda, l'home va enregistrar en un disc de l'any 1963.

Gloria in excelsis Deo, expressió llatina que justament acabem d'escoltar ara mateix en la veu d'Antoni Marchín i que significa Glòria a Déu a dalt de tot o Glòria a Déu a dalt del cel, és també el títol d'una nadala amb la melodia de l'himne Glòria, d'una cançó tradicional francesa d'origen desconegut anomenada Les Anges dans nos campagnes, és a dir, els àngels als nostres camps. El tema de la cançó és el naixement de Jesucrist narrat a l'Evangeli de Lluc, específicament l'escena dels afores de Belém, on els pastors es troben amb una multitud d'àngels cantant i lloant el nounat. Si us sembla bé, ara podem escoltar la versió que, en espanyol, ens ofereix el Coro Laus Deo, una agrupació musical que, segons que he llegit, des de la seva fundació, l'any 2000, ha construït una carrera musical caracteritzada per la recerca del màxim nivell de qualitat i l'exploració de diversos gèneres associats a l'àmbit vocal tan popular com clàssic.

de la literatura i els efectes de l'espai d'avui, cal destacar la novel·la de l'escriptor Joan Sales, Incerta glòria, que explica la història de tres amics que lluiten al bàndol republicà, al front d'Aragó, a la Guerra Civil Espanyola, i estan enamorats de la mateixa dona. En base a aquesta novel·la, l'any 2017, va filmar-se la coneguda pel·lícula del mateix títol, dirigida per Agustí Villaronga i protagonitzada per Marcel Borràs, Oriol Pla, Bruna Cosí i Núria Prims. I, seguidament, és l'enyorat grup Sau el que ens ofereix del seu repertori la cançó Glòria, que forma part de l'àlbum El més gran dels pecadors de l'any 1991.

de la Batalla de la República és un himne que utilitza la música de la cançó popular John Brown's Body, el cos de John Brown, que vincula el judici dels impius al final dels temps amb la Guerra Civil dels Estats Units. De fet, s'ha convertit en una cançó patriòtica estadounidenca molt popular i ben coneguda, no pas pel seu títol, sinó per la seva tornada, que fa Glory, Glory, Aleluia. Si us sembla bé, ara la podem escoltar en una interpretació de The Tennessee Gospel Society.

Ara us diré algunes frases que he trobat tot preparant aquest espai d'avui referents al concepte de glòria. Com podreu observar, n'hi ha que no tenen peu. Cap camí de flors condueix a la glòria. La glòria és un verí que cal prendre en petites dosis. La glòria dels grans homes s'ha de mesurar sempre pels mitjans que han fet servir per adquirir-la. Una mort honrosa pot glorificar encara una vida innoble. No hi ha glòria més gran que morir per amor. No s'adquireix glòria i fama ficada al llit. Més val una hora de glòria que 100 anys sense nom. La virtut és la ruta més curta cap a la glòria. La glòria enganya, però és un engany amb què acabem abraçats. Més endavant us en diré unes poques més de frases sobre la glòria. Ara és el moment d'escoltar Lucho Gatica, que ens interpreta La glòria eres tu, una de les més velles creacions musicals cubanes, obra del destacat compositor, guitarrista i cantant José Antonio Méndez, autor d'obres emblemàtiques de la cançó llatinoamericana i reconegut internacionalment.

us he promès fa una estoneta més frases sobre la glòria. Si no és útil la nostra obra, la glòria és una estupidesa. Si la glòria ve després de la mort, no tinc pressa. Glòria mundana, glòria vana, avui floreix i està seca demà. Com més gran és la dificultat, més gran és la glòria. L'estima val més que la celebritat, la consideració més que la fama i l'honor més que la glòria. Els actors són molt feliços perquè tenen una glòria sense responsabilitat. L'exèrcit entén millor la idea de la glòria que la idea de la llibertat. Posseir la glòria i la joventut és massa per a un mortal. La glòria no consisteix a no caure mai, sinó més aviat a aixecar-se tantes vegades com calgui. I ja per cloure el programa d'avui ho farem amb una marxa alemanya del segle XIX, la titulada Treusens Glòria, que seria com la glòria de Prússia, composta pel mestre de capella i director musical Johann Gottfried Pieckke, després de la victòria del regne de Prússia i dels seus aliats sobre França a la guerra franc-prussiana, que va portar a la fundació de l'imperi alemany. I ja prou. Amb aquesta coneguda marxa m'acomiado, aprofitant la benentesa per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb el pronom personal que respon a la primera persona del singular. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la retirada almenys que no preveu retirar la mesura, com diem, almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc se tira i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn cap al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons dades del govern espanyol, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà per a la jornada d'avui. Pel que fa al balanç d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va atendre 121 trucades pel temporal, especialment a l'Alt Urgell, amb una trentena d'avisos a Oliana. Els bombers han rebut una trentena d'avisos també relacionats amb l'episodi de pluges al Pirineu i Prepirineu Occidental fins a les 8 del vespre d'aquest dissabte. La majoria han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi ha hagut persones ferides. Pel que fa a les xifres, a l'Agredona, a la Vall d'Aran, s'han acumulat 38,5 mil·límetres en 30 minuts. Avui se n'han acumulat 36,1 i a la Seu d'Urgell 27,2. Les tempestes han anat acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent que han arribat als 111 km per hora a Sant Romà d'Abella o als 110 al Montsec d'Ares, totes dues poblacions al Pallars Jussà. I en cultura, Marc Parrot i el Quartet Bros han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica. Parrot i el Quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió l'Udinese també per 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la mesura almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. D'altra banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons les dades del govern espanyol, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avui un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Pel que fa a la jornada d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va atendre 121 trucades pel temporal, especialment a l'Alt Urgell, amb una trentena d'avisos només a Oliana. A més, els bombers també van rebre una trentena d'avisos relacionats amb l'episodi de pluges al Pirineu i Prepirineu Occidental. La majoria van ser per arbres caiguts. Els avisos es van concentrar especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi va haver persones ferides. Pel que fa a les xifres, a l'Agredon, a la Vall d'Aran, es van acumular 38,5 litres per metre quadrat en 30 minuts, a Boí uns 36 i a la Seu d'Urgell 27. Les tempestes van anar acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent que van arribar als 111 km per hora a Sant Romà d'Abella o els 110 a Montsec d'Ares, totes dues al Pallars Jussà. I en plana política, la consellera de Salut, Olga Panés, vol incorporar ple rendiment el 25 d'agost al Consell Executiu. Així ho ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia. Recordem que Pané es troba de baixa mèdica des que es va trencar el peroné en un accident domèstic a principis d'abril. I en plana cultural, Marc Parrot i el Quartet Brossa han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió l'Udinese també per 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Presentem...
1: Teatre a la ràdio.
0: Una producció de Ràdio Molins de Rei.
1: Avui els oferim...
0: La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra.

Salutacions. Soc Artur Mas, director d'aquest projecte radiofònic que avui iniciem. Ho fem amb molta il·lusió i amb la intenció de donar a conèixer obres de teatre de tots els estils i èpoques. No concretarem avui la periodicitat de les produccions, doncs bé, és lògic que necessitem un període prudencial per agafar ritme i també per anar encaixant totes les peces necessàries per portar a terme aquesta magnífica aventura radiofònica que avui comencem. Bé, comencem com a teatre, sí, però ja vàrem fer amb aquest sistema una producció per Nadal, Els pescadors de Nadal, un poema que va ser la primera producció, però, clar, no era pròpiament una obra de teatre, i això que avui comencem sí ja és una obra de teatre. L'obra que he seleccionat per començar aquest teatre a la ràdio és La ferida lluminosa, ja ho han sentit, en Josep Maria de Sagarra. És aquesta obra una de les tres últimes que el genial autor va escriure. He volgut començar amb ell perquè sóc un fervent admirador de la seva obra, perquè considero que el talent de Josep Maria de Sagarra és creatiu i combinat amb un profund coneixement de la nostra llengua i també dels costums i personatges del nostre país. Situen aquestes fites a Josep Maria de Sagarra en un primeríssim pla entre els autors del teatre escrit en català. Hi ha també un fet sentimental que els vull explicar del per què aquesta obra i no una altra de Sagarra. L'any 1991, el magnífic home de teatre que va ser en Lluís Puiggarí i Bonner i jo mateix varen posar en marxa la representació d'aquesta obra, La ferida lluminosa, en el projecte que havia de ser la recuperació de l'activitat teatral d'estudi d'art dramàtica, la secció teatral del Foment Cultural i Artístic, que feia alguns anys que havia deixat l'activitat de representar periòdicament obres de teatre. Vàrem tenir una primera reunió i fins i tot ja teníem fet un repartiment. Però, malauradament, en Lluís Puiggarí va veure greujada la seva infermetat i ens va deixar el dia 26 de juny de 1991. Naturalment, aquell projecte, sense la seva presència, ja no tenia raó de ser. Així doncs, avui, la nostra interpretació vull que sigui un homenatge a l'amic teatral, el gran impulsor del teatre a la nostra vila, que va ser en Lluís Puiggarí Munner, enamorat visceral de tot allò que significava la interpretació i també la direcció teatral. Tinc a l'abast una dada important. La ferida lluminosa va ser estrenada el dia 18 de novembre de l'any 1954 al Teatre Romea de Barcelona i, mirin, a títol de curiositat els diré el repartiment de l'estrena. Isabel, que és l'esposa del doctor, va ser la Maria Vila. L'Adela, la neboda, va ser la Teresa Cuniller. La Pilar, la Carme Contreras.

0: El doctor Enric Molins va ser en Ramon Duran. El pare Ernest Molins, José Castillo Escalona. Aquest actor és una curiositat perquè pràcticament després d'aquell gran èxit, que va ser un èxit esclatant, pràcticament no va fer res més important. El pare Aguilar, un dels jesuïtes, l'important, el principal, va ser el Carlos Lloret. El pare Mora, el Domènec Vilarrassa. I l'intrus, aquest personatge de l'al·lucinació, que aquí vostès avui sentiran transformat en la intrusa, en aquell moment va ser el Pere Gimier. El director, en aquella ocasió, va ser l'Esteve Polls, home prou conegut, reconegut tant al teatre com a la televisió. La ferida lluminosa la podem considerar una obra contemporània amb continguts gens allunyats de la nostra societat actual, vull dir, en els continguts bàsics de la història, tal vegada en la forma, o sigui, en el lèxic emprat, sí que hi ha certes diferències. En aquesta obra hi són presents l'ambició, la gelosia, la supèrbia, l'egoisme, la maldat, però també hi és present l'amor, molt d'amor. Aquests ingredients aniran sorgint al llarg de l'obra. Gràcies per la seva atenció.
1: La ferida lluminosa serà interpretada d'acord amb el següent repartiment.
2: Isabel Núria Rubió. Isabel és l'esposa del doctor Molins i mare del pare Ernest Molins. Es tracta d'una dona egoista, freda i tancada en una societat puritana.
1: Adela, Virgínia Olveira. Adela és neboda d'Isabel, és ambiciosa i està enamorada del doctor Molins.
2: Doctor Enric Molins, Artur Mas. El doctor Molins és un prestigiós cardiòleg, vanitós, superb, de caràcter fort i egoista.
1: Pare Ernest Molins, Arnau Armengol. El pare Molins és fill d'Isabel i del doctor Molins. Té una profunda religiositat i està ple d'amor.
2: Pare Aguilar, Francesc Tort. El pare Aguilar és el superior dels jesuïtes i alhora mentor espiritual del pare Molins.
1: Pare Mora, Josep Soriano. El pare Mora és company del pare Aguilar.
2: La intrusa, Elisa Poch. Es tracta d'un personatge irreal, més aviat fruit de les al·lucinacions d'Isabel.
1: Narrador, Lluís Pasqual.
2: Registre de so, muntatge musical i sincronització, Roger Tuset.
1: Direcció, Artur Mas.
3: Domicili i alhora consultori del doctor Enric Molins, eminent i prestigiós cardiòleg. Junt amb el doctor s'hi troba Adela, neboda de l'esposa del doctor. Adela està llegint amb aire de declamació un fragment del primer acte de Macbeth de Shakespeare. El doctor va seguint-la i en el mateix to li dona la rèplica.
4: Dame Jowitz i Gaudor i seràs el que se t'ha promès. Però em fa por aquest natural teu, perquè el tens massa ple de la llet de la bondat humana per tirar el dret i pel camí més curt.
0: Tu voldries ser gran i no és que et manqui l'ambició, però no tens malícia per ajudar-te.
4: El que altament desitges, voldries assolir-ho santament. Tu no vols jugar brut.
0: Sí, no segueixis. Ho has vist clar. Me'l sé de memòria.
4: I res més?
0: Per ara, res més. Et sembla poc que un home amb la meva feina perdi el temps esperant uns versos de memòria, encara que siguin de Shakespeare? I digues, Adela, per què se t'ha acudit llegir-me'ls?
4: Per res. He agafat el llibre i he començat la pàgina on tu tenies el senyal.
0: Mira, doncs deixa't de llibres i vine
4: no,
0: aquí.
4: No, això no.
0: Com s'entén?
4: Això mai. D'aquesta manera mai.
0: Doncs de quina manera?
4: De l'altra. Només n'hi ha una.
0: Ja. I per això em repeties... Tu no vols jugar brut.
4: M'interpretes perfectament.
0: Fa 10 anys, Adela, 10 anys, i m'ho havia callat. Però l'altre dia vaig explicar-t'ho amb tots els detalls perquè m'avorrissis d'una vegada, perquè comprenguessis fins a quin punt sóc infeliç i sóc feble. Jo, demanant-li perdó, plorant, grinyolant com un gos a la seva porta perquè em deixés entrar... Però ella, implacable, no va cedir gens. Els seus sentiments digníssims i la seva educació no li permetien perdonar al doctor eminent, el marit irreprotxable que havia begut una copa de més. Tu ets l'única que ho saps, perquè convencis fins a quin punt els homes som ximples i vegis com aquest gran cardiòleg i aquest professor tan simpàtic és el personatge més grotesc del món.
4: Com a doctor, tothom diu que ets una eminència ara, com a advocat. Jo em permeto dir-te que ets pèssim. Perquè si em vols fer creure que ets el personatge més grotesc del món, no ho aconsegueixes. Només aconsegueixes fer-me creure tot el contrari.
0: Ets molt amable, Adela.
4: No et burlis de mi.
0: Jo burlar-me de tu? Però escolta, criatura, si el que jo vull ja ho sap que és...
4: No, d'aquesta manera t'he dit que no. Escolta, tu m'has jurat que la teva covardia i que la teva por a l'escàndol...
0: Sí, és cert. Aquesta por m'ha condemnat a la vida més negra que un home pugui dur al costat d'una dona.
4: I m'has jurat que jo, que només jo...
0: És exacte, Adela, exacte. Només tu, que com aquell que diu t'he vist sortir al món, que ets la neboda, que ets la sang mateixa de l'altre, tens no sé què diable ficat dins la pell, tens no sé quina mena de gràcia que jo t'he descobert ara, precisament ara, després de tant temps de tenir-te a la vora. I t'ho torno a jurar, Adela, tu sol ets capaç de decidir-me a parlar amb la meva dona i plantejar-li una solució brutal, per escandalosa que sigui.
4: Doncs perdona'm, estimat doctor, això no m'interessa. A mi no m'interessa que la meva respectable tia Isabel li plantegis cap mena de solució. A la teva dona no m'interessa que li diguis res. Em mires una mica parat, que potser et faig por. Jo t'he cregut. Doncs creu-me a mi. Si tu dius que per mi faries, jo per tu no sé què faria. Jo em sento completament teva, absolutament teva, i no sento ni em podria sentir de ningú més. Jo no sé si això és estimar. Només sé que les nits no dormo i que ni un instant no em fuges del pensament. Però estic disposada a consumir-me i a morir sense que em toquis un fil de la roba, si no puc tenir-te de l'única manera que jo et vull tenir. M'has entès?
0: Ves seguint. I no t'aturis, Adela.
4: Jo vull mirar-me en el mirall del tocador d'ella. Dormir en el mateix llit on dorm ella. Tenir a la teva taula i davant teu l'autoritat que té ella. Què més natural? És la neboda que ocupa el lloc de la tia. Tot queda dintre casa. És el consol d'un home honrat. I l'afecte d'una parenta que tampoc no és cap criatura.
0: Adela, això que tu tens, la plom de dir-me la cara... i que em sona com la música més agradable que mai hagi sentit, jo ja ho he pensat. I no sols ho he pensat, sinó que ho tinc tot a punt pel moment oportú. Però mira si sóc infeliç i si sóc bona fe, jo no em podia imaginar que tu també ho haguessis pensat. Ara som dos amb el mateix pensament i el que podria semblar-me horrible en aquest instant em fa l'efecte d'un joc de criatures, d'una de les moltes coses que fan en el món persones més vulgars que jo i potser sense donar-hi massa importància.
4: Comprenc que certes diligències, per segons qui, són d'una certa dificultat, representen un cert perill. Però jo diria que el doctor Molins, que el professor de tants mèrits i d'una honorabilitat tan indiscutible...
0: Té prou garanties per fer les coses amb una mica de delicadesa, sense que mai ningú...
4: Sense que mai ningú pugui sospitar.
0: Exacte.
4: Sí, estimat meu. No vull que et sembli monstruós, perquè tu ets prou fi per comprendre moltes febleses. Tant tu com jo som tan de carn i ossos com les persones que en un moment de la vida han comès aquesta mena d'actes. I les tals persones han estat alguna cosa més que uns simples criminals.
0: L'acció, contemplada fredament, objectivament, no és per esgarrifar ningú. Una de les moltíssimes defuncions que constantment es produeixen en 50.000 formes. Un dia et tocarà tu, un altre dia serà el meu torn, i ara ha arribat el d'ella. Total, unes quantes hores de deixar la feina en suspens, la petita cerimònia social, la roba negra que procurarem alleugerir discretament, i de veritat només n'hi pot haver una.
4: La que fabricarà el teu prestigi, el teu honor i la teva decència irreprotxable.
0: Materialment no pot ser més senzill, però...
4: Què significa aquest però?
0: No res, Adela.
4: Doctor, vols dir que no som com aquells dos eixelebrats que parlen de comprar-se un palau? I només disposen d'un dècim de la rifa?
0: Escolta, Adela, la meva decisió no necessita l'estímul de la teva darrera frase. No tinc cap dècim de la rifa. Tinc un pols segur i sé fer les coses amb tota calma. Però em puc fiar de tu, Adela?
4: Què vols dir?
0: Vull dir que la vida m'ha ensenyat a desconfiar de la meva pròpia pell.
4: No et puc donar cap garantia. És evident que només puc oferir-te el que no es veu ni es palpa. El meu desig absolut. La vehemència ciega del meu desig. Perquè això que sembla un somni sigui realitat.
0: I cap garantia més? Ni aquesta,
4: aquesta
0: ni una abraçada.
4: Aquesta mai, de cap manera. Això després.
0: Ara et crec, Adela. Sospito que ets més forta que jo. Però pots estar tranquil·la. Procuraré situar-me a la teva altura i quan... Atenció, s'acosta la meva dona.
5: Però ets aquí, Adela.
4: Aquí em tens, tia Isabel.
5: I fa mitja hora que t'estem esperant.
0: Aquestes noies tan modernes com la teva neboda acostumen a tenir el cor a 3:15. I de vegades necessiten consultar el doctor.
4: No te'l creguis de res.
5: Hauria de perdre el cap per arribar a creure'm el d'alguna cosa.
0: Ja la sents, Adela. No pot negar la seva intel·ligència. No em creus, Isabel? I si et digués que els teus famosos comprimits ja han arribat de Suïssa i que els tinc a la butxaca, tampoc no em creuràs?
5: Tampoc. Escolta, Adela, i considera si tinc raó de queixar-me. Saps allò que diuen, que el sabater és el qui va més mal calçat? Doncs aquí en tens un exemple. Fa un mes i mig que li demano cada dia aquest medicament. Ell no hi creu, però jo sí. Ell només creu en la seva ciència. Com que no es tracta del cor, sinó del fetge.
0: Vols explicar-li la història del teu fetge? Que li has explicat 200 vegades?
5: No, estigues tranquil.
0: Perdona, perdona, Isabel. La casa està tranquil, ets tu. I perquè em puguis creure una vegada a la vida, aquí tens la teva salvació, que entre nosaltres, sigui dit, em costa un ull de la cara. Aquí tens la teva famosa epacrisina, té... Mira-la, un tub acabat d'arribar.
5: Però és possible.
0: Sí, té, dona, té.
5: No, guarda-m'ho. Això ho he de prendre 10 minuts abans de sopar.
0: Ah, sí, sí, no me'n recordava. 10 minuts. Aquests 10 minuts són essencials, són sagrats. Quina barra tenim els metges.
4: Estimat Enric, ets un home original.
5: Deixa-la estar, Adela. I què? Estàs decidida a sortir aquesta nit mateixa?
4: Sí. Els vull donar una sorpresa.
5: Però vas sola en el teu cotxe?
4: Sola, completament sola. Em sembla que ja sóc prou gran i, a més, estimada tia, m'he convertit en un xofer fantàstic.
0: Adela, seria més pràctic que et convertissis en un xofer prudent. T'ho diu un especialista del cor.
4: A mi m'agrada conduir de nit, creu-me. Vaig molt més segura.
5: Doncs a mi la nit em fa por sempre. És clar que tu ets una dona entenimentada... I calculadora.
4: No exageris.
5: Anem, Adela, perquè ens esperen les cartes i aquell parell deuen estar perdent la paciència.
0: Oh, les cartes.
5: Què hi tens a dir?
0: Que t'hi aficiones massa, Isabel. I no crec que això pugui ser gaire bo per la teva ànima. No crec que tantes tardes perdudes en una ocupació tan poc piadosa pugui ser del gust del teu angelet bufador.
5: Del meu què?
0: No, del reverent pare Molins, de la Companyia de Jesús, fill d'aquest matrimoni exemplar que som tu i jo.
5: Escolta, no em molestis. No et dono motiu perquè em molestis. I tens sort que parles davant d'Adela, que et coneix.
4: Per Déu, tia.
0: Perdona'm si t'he molestat.
5: Anem, Adela.
0: Bé, vols o no vols els teus extraordinaris comprimits?
5: Ja t'he dit que me'ls guardis. Què vols que em faci ara?
0: Home, t'oferia una oportunitat.
5: Escolta, en fi, anem, Adela. És millor que ens n'anem.
0: Ja ho veus, Adela, amb quina delicadesa.
4: Continua sent un home original.
3: Se'n van Isabel i la seva neboda Adela. El doctor Molins es mira intensament el tub de comprimits mentre els fa ballar damunt el palmell de la mà. Tot d'una, es treu una clau de la butxaca i es dirigeix cap a un armari secreter, però es detura. Perquè Pilar, la infermera, acaba d'entrar dient-li que 2 religiosos el volen veure urgentment. El doctor li recorda que no és dia de visita. La infermera diu que ja ho saben, però que insisteixen. Li diu també que un dels 2 religiosos és el fill del doctor, o sigui, el pare Ernest Molins. El doctor es sorprèn, però decideix atendre'ls. Diu a la infermera que els faci passar.
0: Vostès diran. Vostè és el pare...
6: Aguilar, per servir-lo.
0: Suposo que s'han entès malament amb la meva infermera, i que el meu fill ha vingut per veure la seva mare. Veuran, la seva mare està ocupadíssima. Es dedica a jugar al bridge. Vostè sap què és el bridge, pare Aguilar?
6: N'he sentit parlar. No en tinc una idea clara.
0: Doncs sí, la meva dona... Però vaja, tractant-se de la sort excepcional, que el seu fill es digni venir...
6: S'equivoca, doctor. No venim a visitar la seva senyora.
7: No, papà.
0: Com s'entén? És a dir, vostès cometen la crueltat de privar que aquesta pobra mare tingui el gust de poder veure a casa seva el seu fill?
6: Perdoni, doctor. És el doctor Molins qui ens interessa veure. El doctor Molins i ningú més.
0: El doctor? El doctor a seques?
6: Això mateix.
0: Doncs ja em dispensarà. Han triat un mal dia. Perquè avui precisament el doctor no rep visites.
6: Ho sabíem. És per això, per no trobar-nos amb la sala plena dels seus clients i per evitar...
0: Escolti, què vol dir aquesta precaució? Suposo que vostè sap, perquè jo estic segur que vostès ho saben tot, que...
6: Ignoro a què es refereix.
0: Em refereixo que fa exactament 3 anys que jo no he volgut veure el meu fill, perquè tot aquest negoci l'han portat vostès amb la mare del meu fill. I a mi, perquè sé qui són vostès... I perquè sé tot el que vostès poden, no em va donar la gana de perdre fent un escàndol. Comprengui'm, no n'hauria tret res. I vaig preferir perdre callant, deixant fer els altres i rentant-me les mans de tot plegat.
6: Sento, doctor, que la meva presència provoqui aquestes paraules, que no tenen res a veure amb el motiu de la nostra visita.
0: No tenen res a veure, res. Doncs què vol que em provoqui la seva presència?
6: Doctor... Jo sóc aquí amb el pare Molins perquè el pare Molins des de fa uns 4 mesos ens té preocupats. Potser la cosa és lleu, però resulta estrany que una persona de la seva joventut sofreixi de certs esveniments, de certes falles de pols...
0: Ja. I a vostès, que disposen del que creuen convenient, no se'ls ha acudit anar a trobar ningú més que el doctor Molins, havent-hi una colla de metges que en saben tant o més que jo. I que el fet de visitar el pare Molins no els crearà la situació poc agradable que vostès m'estan creant a mi en aquest precís moment?
6: Perdoni'm, doctor, i no vegin les meves paraules cap mena de falac. Si demanem la seva ajuda és perquè creiem que el doctor Molins és la primera autoritat. És la màxima garantia.
0: No segueixi. Ja sap vostè, si aquestes petites molèsties que sofreix el pare Molins requereixen l'assistència de la primera autoritat que diu vostè, està convençut que és una cosa del cor i que no fora més pràctic que vostès es dirigissin a un internista qualsevol abans de visitar el cardiòleg?
6: No m'atreviria a discutir això amb una persona de la seva competència. És possible que ens hagin precipitat. En aquest cas, jo li demanaria que em perdonés, però la nostra ignorància... Hem cregut, potser, equivocadament, que el que li passa al pare Molins cau dintre la competència d'un cardiòleg.
0: En fi, no em troben en situació. Ja saben que no és dia de visita, però miraré d'enllestir-ho. Per altra banda, l'aspecte del pare Molins no em fa sospitar res de particular. Facin el favor de seure. A veure com està tot això. No t'aixequis. Prendrem la pressió.
7: No m'he de treure la sotana.
0: No hi ha necessitat. Només mira si pots descordar-te una mica tot això tan negre. I a veure si t'arremangues aquesta màniga. Sí, la màniga primer. Ah, això mateix. A veure... Estigues quiet. La pressió és normalíssima. Bé, ara aixeca't i descorda't. Sí, així, descorda't una mica més. Ja n'hi ha prou. A veure, respira. Torna a respirar. Ara es tossega d'una manera normal. Bé. Està bé. Respira a fons.
8: Prou, ja pots cordar-te.
6: Què, doctor?
0: No trobo res alarmant. Hi ha alguna cosa, però què li diré? Potser una lleu insuficiència.
6: El pare Molins està destinat a una missió d'una relativa importància i convé que la seva salut convé assegurar.
0: Pare Aguilar, si jo fos el que vostè pensa que sóc, ara li podria presentar un diagnòstic fatal. Li podria dir que això que té el pare Molins és gravíssim. Podria fins i tot perjudicar les seves esperances.
6: Què vol dir, doctor?
0: Vull dir que estaria a les meves mans crear-los a vostès un petit conflicte. De moment, aquesta missió, d'una relativa importància, se n'aniria a l'aigua. I jo potser m'hauria apuntat una petita satisfacció.
6: Si el cregués capaç d'una actitud semblant, pot estar segur que no hauria vingut a molestar-lo.
0: Té raó. Jo, quan faig de metge, encara sóc una persona honrada. En fi, el que té el pare Molins no m'inquieta. Si aquests esveniments s'accentuessin, que no ho crec...
6: Déu doncs, no ho vulgui.
0: Si es tractés d'una persona del món, li diria que no abusés de certes coses, que mirés de no fumar gaire, que evités les begudes excitants, en fi, tot allò que diem els metges en aquests casos. Però tractant-se del pare Molins, suposo que vostès no es dediquen a fumar tot el sant dia, ni que una de les seves ocupacions consisteixi a emborratxar-se.
6: No perd l'humor, doctor.
0: Espero que aquest humor meu no l'hagi molestat.
6: Vol callar.
0: De totes maneres, un treball excessiu, però no cal que s'alarmin de cap manera.
6: Doncs no ens alarmem. I cregui que les seves paraules ens fan un favor extraordinari.
0: No és precisament la meva intenció fer-los cap mena de favor.
6: És natural.
0: Vostès tot ho troben natural. Són magnífics, vostès. Tot ho troben natural i es mantenen impassibles davant del que sigui. També deu trobar natural que després de 3 anys de no haver vist el meu fill, ara l'hagi explorat mèdicament i m'hagi quedat tan fresc.
6: Si s'hagués quedat tan fresc, no mentiria com està mentint l'il·lustre doctor.
0: I com ho sap que menteixo? Ja és curiós que vostè i jo tinguem, si fa o no fa, un cervell igual i que se'ns hi criïn una mena de conceptes tan irreductiblement contraris, tan escandalosament oposats.
6: No és qüestió de conceptes, doctor. Més aviat és qüestió de llum.
0: Ja. Vol dir que el seu cervell el té il·luminat i el meu el tinc a les fosques?
6: Vostè ho ha dit. Ve a ser una cosa així.
0: Doncs el felicito.
6: No em feliciti. No és per mèrit meu. Això més aviat és una gràcia. És un favor especial.
0: Especialíssim. I jo, com que no tinc la bona fatxa de vostè, estic condemnat a restriccions perpètues.
6: Perpètues no. Ara, que la manera com vostè es pren les coses no és la més a propòsit perquè li obri l'interruptor de la llum.
0: Home, expliquis. Visita per visita. Jo no penso cobrar la del metge. Miraré de compensar-me amb les paraules del teòleg.
6: Vostè, doctor, que és una persona molt intel·ligent, en el seu ofici, vull dir, viu dins aquesta tranquil·litat i dolça vanitat de la intel·ligència en el seu ofici, que li proporciona tota mena de falacs, tota mena d'èxits i tota mena de reverències professionals. Això a vostè li dona una seguretat terrible i li tapa els forats del cervell per on li pugui entrar la llum.
0: M'interpreta d'una manera meravellosa. Em fa l'efecte que m'està dissecant.
6: És clar que la llum ve a l'hora que un menys se l'espera. Sant Pau anava molt segur dalt del seu cavall quan la llum el va fer caure a terra. Però era Sant Pau. A vostè, doctor, li convindria una sotregada.
0: Vol dir una garrotada forta.
6: La paraula potser és excessiva, però el sentit...
0: I no és una garrotada prou forta la d'haver-me robat cínicament aquesta criatura?
6: Déu no roba, doctor. Déu no roba. Déu fa la seva voluntat amb allò que és d'ell primer que de ningú. Però escolti'm, doctor. Déu comprèn d'una manera perfecta tot el que pugui passar al cor d'un pare. I Déu se'n fa càrrec i perdona fins allò que venint del cor, quan arriba als llavis es pot confondre amb una blasfèmia.
0: Està bé, pare Aguilar. La frase li ha sortit molt arrodonida. I quan un deixa la vanitat o la comoditat o aquestes coses que vostè m'atribueix i que són exactes, i posat sobre el camí de les garrotades, un home com jo es decideix a jugar brut, encara que sigui afrontant-se amb el crim. Vostè creu que aleshores la llum pot venir?
6: La llum, doctor, tria unes oportunitats que estan molt per damunt de la nostra intel·ligència i de tots els nostres càlculs. Ara que jo no ho sé, però m'arriscaria a dir que la fredor, la indiferència, la vanitat i la comoditat no crec que siguin unes circumstàncies massa favorables.
0: Seria interessant fer la prova.
6: Quina prova?
0: La de la garrotada.
6: Això no depèn mai de nosaltres. En fi, estimat doctor.
0: Estimat?
6: Per què no? Estimat? No hi ha cap motiu perquè deixi de ser-ho.
0: La comèdia la fem perfecta.
6: La fa, doctor. La fa. Jo no tinc la més petita intenció de fer comèdia.
0: Bé, bé. Adéu. I que tot plegat no sigui res. Seria interessant fer la prova. Això no depèn mai de nosaltres. Doncs de qui depèn? Dependrà de tu. Tu no vols jugar brut? Ara ho veuràs. Traiem els tres primers comprimits.
3: Se'n va a l'armari secreter, obre el calaix i treu d'un pot de vidre tres comprimits semblants als que hi ha en el tub que s'havia guardat.
0: Amb un d'aquests n'hi ha ben bé prou. Però no, no, n'hi posarem tres. No fos que el primer se n'anés a terra, i encara que el medicament costa una fortuna, la senyora és tan escrupolosa. Així, col·loquem els tres. Perfecte. La... com se'n diu, això? Ah, sí, la epacrisina. Epacrisina. Perfecte. Glamis, Jauets i Caudor. I seràs el que se t'ha promès. Però em fa por aquest natural teu perquè el tens massa ple de la llet de la bondat humana per tirar el dret i pel camí més curt. Així, pel camí més curt. Pel camí més curt.
3: El doctor i la seva esposa. El doctor Molins explica a la seva dona la visita que li han fet el pare Aguilar i el pare Molins, o sigui, el seu fill. Ella no acaba de creure-s'ho.
5: És de debò que ha vingut?
0: Ha vingut acompanyat d'un altre, d'un gat vell.
5: No et crec.
0: Pregunta-ho a la Pilar.
5: Això t'ho inventes, com tantes coses desagradables. Saps que entre tu i jo no pot existir res que tingui una mica d'humanitat. I aquesta comèdia, que fa tant temps que representem davant dels altres, t'agrada guarnir-la quan els altres no hi són, amb els teus detallets de pallasso tenebrós, per veure si em pots clavar un pessic o si em pots causar una molèstia. I ara em vols fer creure que el meu fill ha vingut per tu, que ha posat els peus en aquesta casa i que no ha volgut veure la seva mare.
0: Oi, el teu fill, quin greu et sap que aquest fill teu també sigui meu. Què pagaries per haver-lo tingut amb un altre?
5: Enric, cada vegada ets més gruller.
0: No, no, no t'escandalitzis. Vull dir haver-lo tingut legalment. Vull dir que quan tu encara feies goig, quan encara en la teva pell hi havia la presència d'alguna cosa que no era repulsiva del tot, i quan tu vas dir, sí, pare, de bona fe o de mala fe, aquell que tenies al costat, en lloc de ser jo, hagués estat un d'aquests respectables barons que serveixen per fer bonic en la parada dels imbècils.
5: Escolta, per què et permets fer al·lusions? No hem quedat que entre tu i jo ni al·lusions?
0: No es tracta d'al·lusions. És el teu fill. I perquè vegis que no sóc tan depravat com t'imagines, jo els he dit que eres a casa i considerava una crueltat que el teu Ernest, el pare Molins, que ells li diuen, vingués accidentalment al nostre domicili i no donés a la seva mare el gust de saludar-la. He insistit i no hi han volgut saber res.
5: Però, aleshores, per quin motiu ha vingut? Per què precisament han parlat amb tu que des de fa 3 anys no t'has dignat a dirigir-li la paraula?
0: Perquè els interessava que el visités el doctor Molins.
5: Que el visitessis?
0: Sí, i per 2 motius. Perquè tenien la intuïció que el doctor Molins li faria un reconeixement amb tota la decència i els donaria un diagnòstic honrat. I després perquè el doctor Molins no cometria la indelicadesa de cobrar la visita.
5: I tu l'has visitat? tu ho has volgut?
0: Naturalment, Isabel, i amb tota la fredor. Com hauries reconegut a consciència un client milionari que convé deixar satisfet i procurar que no et fugi dels dits.
5: I què té?
0: Des del moment que no t'ha volgut veure, o que l'altre no ha volgut que et veiés, et podria contestar que no em dóna la gana de dir-te el que té. Que es tracta d'un secret professional i que, en tot cas, ho vagis a preguntar a ell mateix. Ei, si és que ell t'ho vol dir.
5: Escolta, no siguis cafre. Què li passa al meu fill?
0: No t'alarmis, perquè no li passa res. Quan ells han comès la crueltat de no voler que et saludés, deuen tenir uns motius espiritualíssims per obrar d'aquesta manera. Però jo no tinc cap motiu per fer-te patir i...
5: Explica't d'una vegada i deixa't d'històries.
0: El teu fill té una lleugeríssima insuficiència mitral. Tan lleugeríssima que ni val la pena de parlar-ne. Afirmen que ha sofert algun esvaniment, però això pot ser causat per moltes coses. Per feblesa, per excés de treball o per contingències de la vida que ells en diuen religiosa i que jo en dic inhumana.
5: Prou! Això ja no entra en el diagnòstic del doctor Molins.
0: Si vols que et sigui franc, Isabel, aquesta visita m'ha fet l'efecte de tota una comèdia. Una comèdia per molestar-me o per posar-me a prova. Els reverents pares són molt fins, però m'hi rellisquen. Es pensen que topen amb un calet.
5: El que ha vingut amb ell devia ser el pare Aguilar.
0: Exacte. M'ha dit que es deia així mateix.
5: El pare Aguilar és un sant.
0: Del teu santoral, Isabel. Del teu santoral. Aquestes manifestacions i aquests qualificatius de santedat tampoc no entren en el meu diagnòstic. I t'ho pots guardar per tu. Ara que el pare Aguilar, aquest pare Aguilar, no és un beneit qualsevol. Això t'ho asseguro. M'ha exposat la teoria de les garrotades, que em sembla una gran teoria, i estic disposat a posar-la en pràctica, encara que no hi tinc massa fe.
5: Em preocupa molt això de l'Ernest. I em preocupa perquè de tu no puc fiar-me ni del teu diagnòstic. Per fer-me mal, fores capaç d'ocultar el que fos...
0: D'ocultar què? Escolta, Isabel. Per fer-te mal, sé inventar coses una mica més importants, una mica més refinades.
5: Refinades? Un infeliç ets. Un home sense moralitat i res més.
0: Sí, exacte. Exacte, Isabel. I la teva neboda, Adela, ha sortit realment amb el cotxe per anar a donar una sorpresa a aquells solemnes cretins?
5: Sí, ha sortit amb el cotxe. Sembla que t'interessa molt que hagi sortit amb el cotxe.
0: No ho creguis. De la teva família no m'interessa res. L'Adela és una mica més simpàtica que tu, i prou.
5: T'adverteixo, encara que l'Adela fos la teva amant...
0: Que ets desgraciada.
5: Ja ho sé que no ho és. Com si no conegués la meva neboda. Però si ho fos, no em molestaria el més mínim. Jo ara només penso en el meu fill.
0: I en el teu fetge, Isabel. Has oblidat que aquesta respectable i correctíssima parella que som nosaltres, dintre mitja hora entraran al menjador i en presència de la nostra cambrera, la virtuosa Dolors, representaran la pantomima del matrimoni benvingut.
5: I què vols dir amb això?
0: Que la màgica Eva Crisina t'està esperant damunt d'aquesta taula, perquè amb un dels seus comprimits porti un delicat consol a les alteracions del teu fetge.
5: No et pensis que me n'hagi oblidat, encara que et burlis dels meus mals. I si em trobés disposada a agrair-te alguna cosa, això és l'únic que et puc agrair. Que t'hagis decidit a pensar en aquesta insignificança.
0: Judiques la insignificança dels objectes amb una gran frivolitat. Bé, 10 minuts abans de sopar, Isabel.
5: Sí, en vas d'aigua bullida.
0: Bullida? Per què ha de ser bullida l'aigua?
5: Així ho diu la recepta.
0: Després de l'experiència que jo t'he proporcionat, encara creus en els metges. No veus que això de l'aigua bullida són ganes de buscar 3 peus al gat? Que té més que sigui bullida o que no sigui?
5: La recepta ho diu així, i sempre me'ls he presos d'aquesta manera.
0: Doncs jo mateix vull ser gentil amb tu i anar-te a bullir l'aigua.
5: Però que t'estàs tornant beneit? No tens la Dolors? No tens la Pilar, que encara deu voltar pel teu despatx? Per què, rediables, has de bullir tu l'aigua?
0: Perquè en certs moments solemnes de la vida s'ha de fer un petit sacrifici.
5: Que em vols desesperar?
0: No, Isabel, no. Però no hi ha cap necessitat que la gent del servei sàpiga si prens aigua bullida o sense bullir. Després, aquestes dones s'enraonen
5: i... I què? Truca. I jo diré que em portin l'aigua bullida i prou.
0: No, de cap manera. Mira, Isabel, hi ha estones que un no es pot estar 10 minuts com un estaquirot, que necessita bellugar-se, de fer alguna cosa, ocupar els nervis, encara que sigui una feina material i estúpida, encara que sigui fer bullir un pot d'aigua, m'entens?
5: Tant t'ha trasbalsat la presència del teu fill? I després dius que ets un home fort. Però què et passa?
0: No em passa res. Entro al meu despatx i en 2 minuts faig bullir l'aigua i te la porto. Amb l'estona que parlem ja ho estaria de sobres.
5: Com vulguis. Posats a fer estranyeses, tu manes. I jo també, per dir una extravagància, diré que t'agraeixo aquesta delicadesa que se t'ha acudit.
0: No pateixis. Torno de seguida. 10 minuts abans de sopar podràs prendre el teu preciós medicament.
5: I calma, que no n'hi ha per tant.
3: El doctor Molins se'n va escalfar l'aigua. Immediatament apareix un personatge estrany. Una figura humana aproximadament femenina. Clarament, hem de deduir que no és cap persona real, sinó més aviat un ésser que pertany al món de les al·lucinacions.
8: Senyora! Senyora!
5: Què? Qui és vostè? Què vol?
8: Silenci, senyora. No tingui por.
5: Enric!
8: No perdi el temps. No cridi, perquè no la sentirà. Ara, tot ell es concentra en l'aigua que està bullint.
5: Però, no s'acosti.
8: Perdoni'm, senyora. Jo sóc aquí perquè vostè em necessita. I perquè em necessita. He trobat la porta oberta i no he hagut de fer res misteriós. Per ara, tot s'ha produït com en la vida real.
5: Enric! Enric!
8: No, si no la sentirà de cap manera. I calmis, perquè tenim el temps justíssim. L'aigua bullirà d'un moment a l'altre i aleshores ja serà tard, senyora. Jo li vinc a fer un positiu servei. No vinc a robar-la ni a causar-li el més petit perjudici.
5: Digui què vol i surti immediatament.
8: Calma, senyora. Calma. Cregui'm, és molt millor per vostè. Escolti i fixi's bé en el que li dic. No intenti aixecar-se. Com més quieta s'estigui, millor. Com més atenta i més serena, millor per vostè.
5: Digui'm què vol i fugi d'una vegada perquè m'ofego. I em sembla que m'estic morint.
8: Això mateix, senyora. Ben quieta, ben callada. Com si no tingués vida. Com si realment s'estigués morint. Però amb la intel·ligència desperta, amb tota la malícia preparada. Com que he de ser breu per força, miraré d'expressar-me amb tota la vulgaritat perquè no hi hagi lloc a dubtes i perquè vostè pugui obrar en conseqüència. Senyora, no es fiï d'aquests comprimits que té damunt la taula.
5: Què vol dir que no me'n fiï? Que potser els està embruixant?
8: Jo no, senyora. Jo només puc fer-li serveis útils. Tothom en el món, fins al més guarnit de garanties, pot convertir-se en un assassí. Senyora, és una mentida suposar que els blancs sempre són blancs i els negres sempre són negres. Cregui'm. Un crim depèn només de les circumstàncies. De vegades, una circumstància que pot semblar no res agafa proporcions fabuloses.
5: Però, senyor, Déu meu, que somio o què? Què vol dir tot això?
8: Res més que unes paraules claríssimes, senyora. Unes paraules concretes i d'una gran precisió. No es fiï d'aquests comprimits que té damunt de la taula. I res de comentaris. Cregui'm, pocs comentaris. comentaris, pocs escarafalls, com si tot fos naturalíssim.
5: Però, Enric! Enric!
9: Què passa? Aquesta aigua semblava que no volgués bullir mai.
5: Escolta, no m'has sentit cridar. No t'has adonat de res?
9: No.
5: I aquesta persona, aquesta dona o aquest...
9: Però qui? Què està somiant, Isabel?
5: No, no, jo l'he vist. Era aquí fa un moment i ha parlat amb mi.
9: Però qui diable ha parlat amb tu?
5: De què sé jo?
9: D'aleshores?
5: Oh, és horrible. És un fet que no em sé explicar, perquè ell ha entrat per aquí mateix. Ha vingut del rebador.
9: Escolta, no em neguitegis. Aquí no pot haver entrat ningú. Tu no has vist ningú i tot això no ho has somiat.
5: Potser ho he somiat, però l'he vist amb els meus ulls. He sentit la seva veu.
9: És possible, Isabel, que el mal del teu fetge et produeixi aquesta mena d'al·lucinacions?
5: Al·lucinacions?
9: Sí, tens una mirada estranya. Fas tot l'efecte d'una persona que ha estat víctima d'una al·lucinació. Però quina mena de farsa em vols preparar? Què et proposes, Isabel?
5: T'adverteixo que no tinc humor per preparar cap farsa. I et dic que, tant si ha estat una al·lucinació com si no ho ha estat, em sento perfectament segura del meu cap i del meu pols.
9: Oh, no ho dubto, no ho dubto.
5: I perquè em sento tan segura, tan serena, estic sospitant que aquesta burla l'has inventada tu.
9: Que jo he inventat aquesta burla? Quina burla? Per inventar burles estic. Deixa't d'estupideses. Aquí tens l'aigua bullida.
5: No em vinguis amb l'aigua, ara.
9: Com s'entén que no et vingui amb l'aigua? Doncs què he anat a fer, jo, aquí dins?
5: Què sé jo el que has anat a fer? Tu estaves convingut amb ella. Aquesta persona me l'has preparada tu i per això se t'ha acudit la comèdia d'anar a bullir l'aigua, perquè ella pogués entrar aquí i espantar-me. Sí, ja ho sé el que tu vols. Tu em vols fer rodar el cap. Però no ho aconseguiràs.
9: Isabel, he començat a baixar i estic al mig del pendent, però vull arribar al capdavall i de pressa, m'entens? Per això no em parlis més d'al·lucinacions ni m'emboliquis amb estupideses que no tenen res a veure amb el meu negoci.
5: Qui, si no tu, podia preparar una burla tan grotesca?
9: I si l'hagués preparada, què? Només seria un insípid entreteniment davant del gran plat que m'espera. Però si t'és possible creure que en la meva llengua hi ha només un gra de veritat, et juro, per l'antipatia que em tens, que jo no sé de què em parles. Que no crec que aquí hi hagi entrat ningú i que tot plegat ho considero una estúpida quimera dels teus nervis.
5: I si no és una burla teva, aleshores, és veritat.
9: Veritat? No és veritat. Però escolta, què et penses ser una dona tan extraordinària perquè només tu siguis capaç d'haver tingut una vulgar al·lucinació?
5: Una vulgar al·lucinació?
9: Sí, tot això és més vell que l'anar a peu. No es tracta de res misteriós. No és per art de bruixeria, ni és cap mena de miracle. No vagis ara a agafar pretensions. Va, vinga, de pressa. Aquí tens l'aigua, té un comprimit.
5: Deixa estar això.
9: Per què ho he de deixar? És que la teva visió sobrenatural et priva de medicar-te el fetge? Va, té el teu famós comprimit.
5: Enric, prou. No em molestis. Ja tinc temps de prendre-me'l. Ara m'interessa pensar. Reflexionar.
9: Reflexionar? Què? Va, cuita, Isabel, pren-te això de seguida.
5: Escolta, com és que t'has tornat tan autoritari? Què vol dir aquest gran interès perquè jo em prengui aquest específic? Et corre gaire pressa?
9: Sí, em corre molta pressa. Molta.
5: Però per què? És que...
9: És que no res.
5: Doncs aleshores...
9: Mira, no em desesperis. Pren-te això d'una vegada.
5: Què tens? Què t'agafa? Sembla que tremoles.
9: No ho creguis. Em sento perfectament tranquil.
5: Doncs calma. No s'enfonsarà el món si trigo uns minuts a prendre'm això. No sé. No puc comprendre quina mena de desfici t'ha agafat perquè m'ho empassi de seguida. Dóna'm.
9: Té.
5: No, dóna'm-els tots. Els vull tots.
9: Tots? Què n'has de fer de tots?
5: Et dic que els vull tots.
9: té.
5: Està bé. Escolta, com és que aquest que tu volies fer-me prendre i els dos que segueixen són diferents dels altres?
9: I jo què sé?
5: No ho saps? Però tu ho has obert, això.
9: Sí, sí, ho he obert.
5: Aleshores, tu? Aleshores? Era veritat i no era cap al·lucinació. Déu meu, però és possible. Però és que somio ara o he somiat abans?
9: T'ho prens sí o no?
5: No m'ho prenc, m'entens? I no m'espantes, perquè estàs tremolant.
9: Doncs dóna'm això immediatament, tots els comprimits.
5: No ho creguis. Jo vull saber què són aquests tres comprimits que tu has posat damunt dels altres. Ho sabré i tindré proves.
9: Proves? De què?
5: De que tu ets un assassí.
9: Imbècil. Dóna'm això de seguida.
5: Cridaré, Enric. Em sentirà tot el veïnat. Diré a tothom que ets un assassí.
9: Vinga, dóna'm-els prou, dóna'm-els. Ja està, sí. Ara crida tant com vulguis.
5: No. Estigues tranquil. Ara no puc cridar. M'has pres la prova. Era veritat, no era un somni. Ella m'ho ha dit amb unes paraules ben precises que no podien admetre cap dubte. Però, Déu meu, què és tot això tan espantós i tan estrany que estem vivint? Assassí, assassí! Em fas por, Enric, em fas por!
9: Isabel!
5: Em fas por, assassí!
9: Arreplega una mica de serenitat, si és que pots, Isabel. Si no, vés-te'n. Estigues quieta a la teva cambra. Però no intentis fer res. Creu-me, tot el que facis serà pitjor per tu.
5: En aquest instant veig el que penses amb una claredat espantosa. M'adono amb una perfecció que fins fa fàstic de tot el significat de les teves paraules.
9: És molt millor que sigui així, Isabel. Escolta, això que jo t'acabo de prendre d'una manera violenta no hauria estat cap prova. Els comprimits no són cap prova. T'asseguro que tinc arguments prou fins per demostrar que aquests tres comprimits no són cap prova definitiva. Però és millor que els guardi jo. Millor per tu, Isabel, per evitar-te un paper ridícul i unes conseqüències fatals.
5: T'entenc perfectament.
9: Més val així. Més val que m'entenguis. Amb mitges paraules. Comprèn, Isabel, que en el món jo encara tinc més crèdit que tu. I per molt que expliquis i per molt que m'acusis...
5: Ets un perfecte cínic.
9: No tant, no tant com et penses. Sóc un home vençut. Sóc un estúpid que acaba de perdre la seva jugada. Que acaba de destruir la seva oportunitat.
5: Però per què? Encara pots escanyar-me físicament? Ets més fort que jo.
9: Físicament potser sí, però res més, Isabel. És clar que si volgués, perquè ara porto molt gas a dintre, jo et podria escanyar. I si em donés la gana, et podria fer amiques. Acabaria un suplici espantós, que fa 10 anys que dura, i com tants desgraciats, aniria a parar allí on fos. Però tot això, Isabel, no entrava dintre dels meus càlculs. Tot això és d'una vulgaritat que m'ofega. No, Isabel. Em conec. Sóc massa covard. Massa conservador per les actituds extremes. Continuo sent el doctor Molins, que demà passat ha de donar la conferència inaugural a l'Acadèmia de Medicina. Les invitacions ja estan impreses i no vull renunciar a l'èxit de la meva conferència.
5: La teva conferència. Assassí.
9: I no intentis destorbar-me aquest èxit. Mira que la meva vanitat té un preu terrible i aquest preu el pagaries tu. I amb quina moneda, Isabel? Amb quina moneda?
5: Ho sé perfectament, però em fas por. Jo no podré suportar mai més la teva mirada. Jo no podré mai més continuar la farsa al costat teu. Sé que ets un assassí. Sé que ets el que no hauria suposat mai de tu. I estic esborronada.
9: Sí, ho comprenc. Però de moment et convé callar. Després, fins les coses més brutes i més inconfessables tenen un desllorigador aparentment honest. I són les aparences les que compten tant per tu com per mi.
5: Et repeteixo que no sé com tingués-me de dirigir-te la paraula. perquè em fas horror.
9: Gratuït, Isabel. Completament gratuït, aquest horror. Encara que no t'ho vulguis creure. Aquesta partida l'has guanyada tu. I de quina manera? Quan s'ha perdut, en la forma vergonyosa i abjecta que jo acabo de perdre, s'ha de ser un imbècil consumat per reincidir.
5: Jo vull el meu fill. Jo necessito el meu fill abans que em matis.
9: Tindràs el teu fill. I vés-te'n. No et vull torturar més amb la meva presència.
5: Tot era veritat. Assassí. Assassí.
9: No, no, no sé el que sóc, Isabel. Només sé que ara, en aquest moment, ni al costat del teu fill no podries estar més segura que al meu costat. Per què sé perdre, Isabel? M'has comprès?

0: Isabel resta expectant com esperant alguna cosa. Notícies, informació... Es veu que està trasbalsada, que apenas ha dormit. Arriba el doctor Molins. Ve molt excitat i portador de males notícies.
1: I has anat? I has anat corrent?
2: Naturalment que sí.
1: Encara la tenen a la clínica?
2: És que t'interessa molt?
1: Fa 24 hores que m'hauria interessat molt. Ara ni aquest accident que ha causat la mort a la meva neboda Adela no pot distreure'm de l'horror que em fas, ni de la negror que em sento ficada. Ara el cadàver de la meva neboda, que ahir vespre vaig veure al meu costat plena de vida, em fa la mateixa impressió d'una mosca que em passés davant dels ulls.
2: D'una mosca. Es comprèn que no l'has vista com jo l'acabo de veure. Destrossada, horriblement destrossada.
1: És que no estàs acostumat a aquesta mena de visions.
2: Ni massa. Però hi ha cadàvers i cadàvers.
1: Vols dir que el que acabes de contemplar t'ha remogut uns sentiments que jo no he sabut mai endevinar-te enlloc?
2: Prou, Isabel.
1: Vols dir que t'ha fet molta més impressió el cadàver d'Adela que la que t'hauria fet el meu si haguessis calculat millor les coses? Si ara, en lloc de veure Adela destrossada en el llit d'una clínica, poguessis respirar satisfet contemplant el meu cos fred i immòbil, acompanyat d'una Adela viva i d'unes persones honestes, a les quals explicaries científicament, com tu saps, les incidències de la meva mort sobtada, representant la comèdia del doctor respectable i del marit condolgut. Et fa ràbia que s'hagin canviat els papers?
2: Molt bé, molt bé. T'admiro, Isabel. T'admiro per l'elegància que poses en la construcció de les teves frases. T'admiro pel tremp que demostres. És evident que les dones, en segons quines ocasions, són superiors als homes. Saben aguantar molt millor.
1: No siguis tan cafre. No veus que el que em manté és tan sols la materialitat dels meus nervis i aquesta aglopada d'horror que m'has ficat a l'ànima i que encara no he pogut pair? No veus que d'un moment a l'altre els meus nervis diran prou i em posaré a xisclar?
2: Escolta, escolta, no penses anar a la clínica?
1: Més tard, si és que puc, si és que tinc forces per anar-hi.
2: No t'interessen els detalls de l'accident? Per estar una mica preparada, si és que hi vas, per fer veure que tu has pres amb la passió natural. És la filla d'un germà teu. Aquest ridícul germà teu el tens allà, al costat del que és irreparable. I la manca de la teva presència el deu estar alarmant per minuts.
1: Doncs que es vagi alarmant.
2: Isabel, fins avui, i de cara a la gent, totes les coses les hem fetes d'una manera correcta.
1: Fins ahir, Enric. Fins ahir. Des d'ahir he pensat fer les coses com em doni la gana.
2: Estàs en un error, Isabel. Ahir les coses, de cara a la gent, jo intentava fer-les d'una manera correcta.
1: I tan correcta. El que no concebo és el teu cinisme. Per això em fas més por que mai. Més por que ahir, quan tremolaves.
2: Tant de bo pogués tremolar, Isabel. Tant de bo pogués fer alguna cosa que volgués dir vida. Aquell home fi i murri de la sotana negra, el tal pare Aguilar, probablement virtuós, va parlar-me de la seva teoria de les garrotades. Ja hi soc, dintre les garrotades. I per ara, res de llum. Només una sospitosa insensibilitat. Per això trobo que

0: I a tot això d'aquí dins no em queda altre camí que aquest. Tots els altres són més teatrals, més novel·lescos, si vols, però sense cap resultat pràctic.
1: A tu només t'interessen els resultats pràctics.
0: Naturalment. L'única persona que potser m'hauria fet canviar d'opinió ja no existeix.
1: Ja no existeix. Ho confesses i m'ho dius a mi amb tot l'impudor.
0: No ho dic per mortificar-te. Tot el contrari, Isabel. Ho dic perquè si et decideixes anar-la a veure, l'angúnia que et produirà el seu aspecte tingui una compensació a favor teu.
1: Pel mal que m'has fet, un accident que faci una mica de tuf de venjança no em serveix de res.
0: És clar que no, Isabel, és clar que no. Però jo vull creure en la noblesa de la teva ànima i l'emoció satisfactòria que pugui produir-te allò que vosaltres, els piadosos, com tu i el teu fill, en dieu la justícia o el càstig de Déu.
1: Es veu que els motius eren molt poderosos. Es veu que havíeu anat molt endavant perquè se t'acudi la idea d'un càstig de Déu. Aquest càstig de Déu, si és que existeix, em penso que t'afecta molt més a tu que a mi.
0: Què més voldria que m'afectés? Ja t'he dit que fins ara només observo una sospitosa insensibilitat.
1: M'és igual el que observis. M'és igual. No sé com tinc paciència d'escoltar-te.
0: Et faig un bé. Mantinc l'atenció dels teus nervis. Contribueixo que no diguin prou i evito que et posis així clar.
1: Et penses ser un home intel·ligent?
0: No ho sé, Isabel, no sé ben bé el que penso de mi.
1: Doncs jo et dic que ets una criatura temerària i que estàs jugant amb la teva perdició.
0: Això de la meva perdició, m'imagino que ho dius per assajar el concert que em prepares. Això deu ser el preludi dels teus xisclets.
1: Podries evitar-me la teva presència?
0: I tant, Isabel, i tant. Tot fos tan fàcil com això que em demanes. Entraré aquí dins i em posaré la bata blanca. Em disfressaré de solucions pràctiques i em penso que aconseguiré alguna cosa. I tu, Isabel, comença a xisclar, si vols. Comença a xisclar.
2: El doctor se'n va. Isabel, al trobar-se sola, es deixa anar. Se sent acorralada, desorientada. No sap què fer ni per on tirar. Se sent el timbre de la porta. Isabel va per obrir, però es troba amb la presència del seu fill, el pare Molins.
3: He demanat que no avisessin la meva visita. Sé que em necessites, mamà, i he mirat d'estalviar els minuts. Aquí em tens. Què passa?
1: Fill, acosta't. Deixa que t'agafi les mans. Que senti que encara ets viu, que encara et tinc a tu i que la teva presència em salva de caure sense sentits i que m'aguanta el cervell perquè no em torni boja.
3: Calma't, que així no guanyarem res. Seu i asserenes d'una mica. Reposa i quan puguis parlar...
1: No, ja puc parlar. Però és tan espantós. I en veure-te tu, fill meu...
3: Me'n faig càrrec. Explica't, què us ha passat?
1: Ha volgut emmetzinar-me amb uns comprimits. Ha estat a punt. Ha anat d'un trist que no trobes la teva mare morta, muda per sempre més.
3: N'estàs segur de tot això?
1: Seguríssima. I tan segura que si no és un miracle, fill meu, un miracle extraordinari. Jo no tenia salvació de cap mena. Ell hauria comès el crim més espantós amb una impunitat absoluta.
3: I parles d'un miracle?
1: Sí. Sí. Jo estava sola. M'havia deixat un moment sola. Abans de prendre'm el que ell havia preparat per matar-me. I aleshores ha vingut l'altre, l'enviat de Déu, el miracle.
3: Asserena't. Mira que m'estàs dient unes coses molt estranyes.
1: Tan estranyes com vulguis. El teu pare ha intentat fer-me creure que era una al·lucinació. Potser sí que ho era, però jo l'he vist. I m'ha semblat un ésser viu, que em parlava clarament, amb el nostre llenguatge. I m'ha dit que em guardés de prendre'm aquells comprimits i que no em fiés del teu pare. No trobes extraordinari, això? No t'espantes?
3: No. Per què he d'espantar-me? Pot ser una al·lucinació. Pot ser realment...
1: Ho era. Estigues-ne segur.
3: No és impossible. Les vides dels sants estan plenes d'aquestes visions. I les vides dels pecadors, també. Dels grans pecadors. No és cap cosa perquè ens posem a tremolar.
1: Però no et sembla una gràcia molt especial aquest avís de Déu?
3: I per què dius amb tanta vehemència que era un avís de Déu?
1: El teu pare anava...

0: A matar-me, comprens? A matar-me!
1: Et vull creure, mamà, però no tinc cap necessitat de creure que allò que tu has vist o que t'ha semblat que veies era un avís de Déu. Déu ho ha permès, això sí que ho crec, perquè no passa res que Déu no ho permeti. Però afirmar amb aquesta seguretat que tu fas que la teva visió ha estat una gràcia o un avís de Déu...
0: Doncs d'aquí?
1: Què sé jo d'aquí? Jo només sé que hi ha moltes forces sobrenaturals que Déu permet, però que no són de Déu. El mal també té els seus ministres i les seves al·lucinacions o les seves realitats.
0: Vols dir que pot haver estat el diable?
1: I per què no? Tan orgullós estàs de la teva santedat que pretens creure que Déu ha destacat un policia per a la teva protecció personal?
0: Que et burles de la teva mare?
1: No me n'he burlat mai, i aquest seria el moment menys a propòsit per a fer-ho. No, mamà, només et suggereixo que no t'enfiïs massa de l'origen diví de la teva visió.
0: No m'ha salvat la vida?
1: Ho vull creure.
0: Doncs aleshores...
1: El fet de salvar-te la vida no és cap raó que provi el que només són il·lusions teves. T'ha salvat la vida, acceptem-ho. Però a preu de què? Primer de tot, a preu de tenir consciència d'una cosa horrible, que el meu pare ha actuat com un assassí, i que tot el que tu senties contra ell i el que et separava d'ell es convertís en un abisme molt més negre i molt més inhumà. I encara, a preu de què? Doncs que el meu pare, havent fracassat en el seu rampell diabòlic, se li ressequin encara més totes les possibilitats de salvació, que es tanqui encara més dins la duresa del seu ressentiment, del seu despit i del seu amor propi trossejat.
0: Aleshores, tu creus que hauria estat preferible que jo no hagués tingut avís de cap mena, que el teu pare hagués consumat el crim i que la teva mare ja no existís?
1: No, de cap manera. Me'n guardaré prou de creure si hauria estat millor o pitjor. Això només ho sap Déu. La gràcia o el perdó que tu haguessis aconseguit amb la teva mort és cosa de Déu. Les reaccions del meu pare, després del seu crim, no puc ni imaginar-me-les. Els fets han anat així i Déu els ha permesos així. Jo només t'he volgut insinuar que no estiguis tan segura de la bondat del que tu et penses que és un miracle. Jo només dic que per ara, tant la situació teva com la situació d'ell...
0: Però jo estic viva, Ernest. Jo m'he salvat.
1: Viva, sí. Però de quina manera? Amb quins propòsits?
0: I que no t'alegra que encara estigui viva?
1: Tot el meu afecte, mare. No pots imaginar-te com s'arrapa aquesta vida teva, que sigui com sigui, Déu ha permès que salvessis. Però tu només penses en la teva vida. I jo penso també en la d'un altre.
0: En la d'un assassí? En la d'aquell que és indigne de ser el teu pare?
1: Escolta, tu sentiràs el que vulguis. Però davant de la meva consciència, i m'atreviria a dir davant dels ulls de Déu... La vida d'aquest que tu li dius assassí té tant interès com pugui tenir la teva.
0: Fill meu, jo tinc fe, una fe cega. A mi el dia que vares posar-te aquest vestit que dus, em va semblar que Déu, ferint-me en el cor, m'havia concedit la gràcia més gran que en aquest món pugui tenir una mare cristiana. I avui no sé què et passa, o no sé què em passa a mi, però m'imagino que aquest vestit negre que dus és una mena de cosa glaçada i terrible que t'aparta del meu sofriment i que no et deixa comprendre.
1: Mai com avui no m'he sentit tan disposat a pagar només que una mica, però amb totes les meves forces, allò que et dec a tu, que és immens. I si et dic i si penso dir-te coses que no t'he dit mai, és precisament perquè l'amor que et porto i el bé que et vull m'estan cremant la llengua. Escolta, mare, no em queda altre remei que arribar al fons del llot per veure si és possible salvar l'engruna d'esperança que no vull perdre. No t'exaltis. T'he dit que la vida d'ell almenys m'interessa tant com la teva. Potser no he estat prou franc. Potser t'hauria hagut de dir que m'interessa molt més que la teva. No perquè sigui millor ni més estimable, sinó perquè és molt més desgraciada.
0: Encara voldràs que li tingui compassió? Però què pretens, fill meu?
1: Pretenc dir-te que a tu et preocupa molt la teva visió i els comprimits emmetzinats i el cinisme i la crueltat del meu pare. I a mi em preocupen els camins dolorosos, els horribles silencis, les vilíssimes circumstàncies i les folles i arrebatadores tempestats que han corromput l'ànima del meu pare fins a convertir-se en el teu assassí. A mi em preocupa el procés de gran pecador que ha anat vivint el meu pare fins a arribar on ha arribat. I em preocupa més que res, mare meva, la responsabilitat que tu has tingut en aquest procés i en aquesta gran caiguda del meu pare.
0: Acabaràs acusant-me.
1: No t'acuso. Em veig obligat a parlar així per veure si et puc fer un bé de debò, per veure si Déu em concedeix la gràcia de fer-te un gran favor i perquè tu i jo, amb la millor bona fe, puguem aconseguir una mica de llum només, que et permeti sortir d'aquestes tenebres que no et deixen respirar.
0: No ho dubto, fill meu, que m'estimes i que vols el meu bé. Però què saps tu, criatura? Què saps tu de les meves responsabilitats?
1: Sé molt més del que et penses. Sé que fa 10 anys.
0: 10 anys, sí. 10 anys. Vols que t'ho expliqui tot de la manera més crua? Vols que oblidi que ets el meu fill?
1: I que sigui sincera i res més.
0: Doncs arriba un moment que la conducta irregular del teu pare va ofendre d'una manera tan dura la meva dignitat que la nostra vida íntima, aquella que duen les persones unides pel matrimoni, va ser impossible entre nosaltres. I jo vaig exigir-li una separació dins de casa nostra, una separació secreta, però radical, sense donar, però, cap mena d'escàndol, sense que ningú de fora de casa...
1: Ho sé perfectament. Sé com et vares portar en aquella separació secreta, imposada per tu. Et podria explicar els detalls.
0: No em facis desenterrar misèries vergonyoses.
1: Jo tenia 13 anys. Jo recordo com si fos ara la meva por de criatura, la meva pena de criatura innocent cobrir els ulls davant d'una cosa horrible. Jo vaig sentir com ella entrava a casa nostra. Era molt tard. Devia haver begut o què sé jo d'on devia venir. Jo vaig sentir com trucava a la teva porta, primer amb una certa violència, però després vaig escoltar com suplicava, com et deia unes paraules que a mi em feien escruixir i repetia amb una insistència desesperat que el perdonessis. I encara vaig sentir una cosa més forta. Els seus plors, m'entens? Els seus plors autèntics. Tu no saps el que és, mare meva, que una criatura de 13 anys senti plorar el seu pare com el sentia plorar jo. I que la seva mare, que eres tu, no donés un pas, ni es dignés a obrir la porta, com si li haguessin tapat les orelles, com si en el lloc del cor hi tingués una pedra.
0: Què saps tu el que havia passat? Què saps tu si era just o no era just que jo mantingués la porta tancada?
1: Vull suposar que entre tu i ell s'aixequés el monstre més abominable i que estiguessis ferida de la pitjor ofensa. Vull suposar que tinguessis tot el dret. Però quan una criatura de 13 anys sent plorar el seu pare, no la vulguis convèncer amb el teu dret. Hi havia una virtut que se'n diu la caritat i que potser hauria pogut evitar unes conseqüències molt tristes.
0: Escolta, fill meu, t'he cridat i t'he suplicat que vinguessis per si podia ser-me un consol i no perquè et converteixis en una tortura.
1: Tortura? No, mare, no. Ja veuràs com jo no vull res més que el teu consol, però tingues una mica de paciència. Perquè després d'aquella nit van venir d'altres. Ell dormia aleshores en aquest despatx seu. Es ficava al dormitori, però al cap d'una estona jo el sentia passar pel corredor i jo saltava del meu llit i obria una mica la porta per escoltar més bé. Jo no sé les vegades que repetia l'escena de les seves súpliques i dels seus plors amb la rèplica del teu silenci. Fins que arribà una nit que ja no s'acostà més a la teva porta i et va deixar dormir tranquil·la. Però jo vaig continuar sentint-lo. I un cop que els seus gemecs m'eren com una obsessió, jo vaig acostar-me fins aquí on som ara nosaltres. Descalç, comprens, i aturant la respiració. I vaig estar temptat d'entrar al seu dormitori i mirar de dir-li alguna cosa de pietat, alguna cosa que em dictés la meva innocència escandalitzada. Però no em vaig atrevir, perquè tenia por de tu. Perquè tu em feies por, mare meva. I vaig tornar al meu llit tremolant de fred i de covardia. Després jo observava les vostres cares a l'hora de dinar i us observava fins en certs moments quan creieu que jo estava distret i no m'adonava de res. I ell, de primer, intentava de tant en tant mirar-te, amb timidesa i tot, i com si volgués iniciar un somriure. Però jo no vaig veure que tu responguessis mai ni que tu donessis peu a res, fins que la cara d'ell s'anà endurint i s'anà vestint d'indiferència. I alguns cops jo li endevinava en els ulls una espurna que no sé si era ressentiment o si era d'odi. Vosaltres acabàreu acostumant-vos a la comèdia de la bona educació, però vivint cada dia més com dos escorpins tancats dins d'un pot de vidre, com dos pobres insectes aixerraïts.
0: Jo no sé per què, en el punt que en aquesta casa ha entrat el vent de l'horror i de la bogeria, i quan jo no comprenc com respiro ni com enraono, a tu no se t'acut res més que remoure coses passades. Com si jo fos culpable de l'actitud d'un home indigne i com si jo no hagués procedit aleshores i sempre amb tota la decència i tota la dignitat.
1: Aparentment, potser la persona més escrupolosa et donaria la raó. Decència i dignitat. Suposo que t'ho creus de bona fe i que no fas trampa. Vull admetre les teves excel·lents intencions, però escolta bé el que et dic. Quan darrere la decència i de la dignitat no hi ha res més que la fredor i la incomprensió, La decència i la dignitat no són res més que unes credencials que distribueix el diable, perquè sota la seva tapadora es produeixen les més inhumanes catàstrofes. Quan ell plorava a la teva porta, ho feia sense decència i sense dignitat. Ho feia perquè li sortia de la sang i res més. I ell, el pobre miserable, no tenia la fe. Però tu sí que la tenies, la fe. Tu els matins anaves a l'església i confessaves i combregaves. I jo et pregunto, què li deies al teu director espiritual? Feies la piadosa i la víctima, i ho eres de víctima, ja ho sé que ho eres. Però et confessaves del teu silenci i de la fredor del teu pit? Li explicaves que ell plorava a la teva porta? Te'n confessaves d'això, mare meva? I aleshores, jo no et vull acusar de confessions ni de comunions sacrílegues, Déu me'n guardi, perquè només Déu sap la veritat de les ànimes. Jo, com que t'estimo molt, vull fer-me la il·lusió que tu et confessaves de bona fe i t'acostaves al sagrari, ignorant, pobra criatura, que l'Eucaristia és amor i que tu aquell amor que podies oferir al Sant Sagrament l'havies escanyat abans amb la teva dignitat i amb la teva decència.
0: Fill meu, no m'espantis. Apiada't de la meva por. Què haig de fer, fill meu?
1: Procurar que la teva fe reposi sobre un bon gruix de caritat. Per obrar, per caminar o per decidir alguna cosa, primer has de mirar amb què comptes i l'estat de la teva salut. Jo crec, mare meva, que hauries de fer una confessió de debò, amb un ànim que en aquests moments jo ja sé que és difícil, però hauries de procurar un esforç. Hauries de deixar de pensar en tot el mal que t'han fet a tu i pensar, però de quina manera, en tot el bé que tu no has fet als altres. Si te n'adones del que et dic, si comprens la necessitat que tens d'aquesta confessió, serà possible tot. Fins serà possible un miracle. No com el que tu et penses que t'ha salvat la vida, sinó un que ho sigui, que sentim, perquè haurà salvat coses molt, però molt més importants.
0: Jo crec que exigeixes massa de mi, fill meu. Si jo pogués comprendre les coses com tu...
1: Comprendre, això, comprendre. L'Evangeli, mare meva, és una comprensió colossal de totes les misèries. I en el fons d'aquesta gran comprensió hi trobaràs
2: Isabel,
1: sempre la caritat.
2: Isabel! Ernest, què hi fas aquí? Si és que tens interès per conservar la il·lusió de la teva virtut, torna-te'n amb la ramada dels teus corps impassibles i fuig d'aquesta cova pestilent que un dia va ser la teva casa, perquè aquí no hi ha res per tu. Aquí només hi ha la impotència i la ferocitat. Aquí hi ha la putrefacció total, i si no fuges de seguida, acabarà ofegant-te.
1: Aquí no hi ha res de tot això que dius. Aquí només hi ha el teu sofriment i el sofriment d'ella. I per mi aquests dos sofriments vostres són els dos braços d'una creu en la qual tinc clavat tot el meu afecte.
2: No t'ha explicat la teva mare que jo he volgut emmetzinar-la? Doncs és veritat.
1: Ho sé perfectament.
2: I no et diu res, això?
1: Em diu que la meva mare és viva i que no l'has emmetzinada. I em diu que en aquest món no passa res fins la cosa més diabòlicament combinada sense que Déu ho permeti. I això, que és evident, a tu t'hauria de fer pensar alguna cosa.
2: Em podrà fer pensar el que sigui, però no em negaràs, suficient teòleg, que perquè jo m'hagi decidit a cometre un crim, les coses d'aquesta casa han d'haver arribat a una temperatura impossible.
1: Em permetràs que et respongui que aquí no s'ha produït altra temperatura que la de la teva imaginació.
2: Ah, sí? No hi havia res aquí dins que la motivés?
1: No. Aquí dins va produir-se un dia un granet insignificant, un gra moral, com tants i tants en surten entre tantes i tantes ànimes. Amb una mica de caritat, amb una mica de resignació només, aquell granet hauria desaparegut. Però tant l'un com l'altre us heu deixat créixer les ungles pertorbadores. Ella les de la incomprensió i tu les del ressentiment. I tots dos, dia darrere dia, heu anat burxant. Heu anat gratant aquella mica de cosa que no era res. I dia darrere dia, i un any darrere d'un altre, aquell granet se us ha anat convertint en una mena de tumor escandalós, en una infecció irrespirable. I jo us dic que si ella i tu, com la cosa més natural d'aquest món, us haguéssiu tallat les ungles, el tumor escandalós s'hauria desinflat immediatament i us hauria semblat una cosa ridícula. Jo us dic que abans d'ahir encara hi éreu a temps de tallar-vos les ungles pertorbadores. I jo et dic, i procura no fer cap escarafall, jo et dic que encara hi sou a temps.
2: Que encara hi som a temps? Explico a la teva mare. No t'ho ha dit que jo la volia assassinar perquè en el lloc d'ella m'interessava tenir una dona de carn i de sang i no aquesta mena d'esponja de fel i de vinagre a la qual estic condemnat des de fa 10 anys.

0: Voldria que Déu m'inspirés alguna cosa d'eficàcia per poder-te consolar. Pobre pare meu. Perquè m'imagino que tot el que tu estàs passant ha de ser espantós.
1: Consolar-me, desgraciat. Quan t'he dit que fugissis, no t'ho deia perquè sí. Ja veus on som. Que tu vinguis vestit amb aquestes faldilles negres a contemplar la persona del teu pare, convertida en el ninot més irrisori, en un grotesc personatge que només et pot inspirar horror i menyspreu.
0: Escolta, mai no m'has inspirat més respecte que el que ara m'inspires. Mai no m'has semblat més venerable, perquè et veig ferit de debò i veig com et raja la sang. Pare, des que vaig vestir-me amb aquestes faldilles negres que tu dius, l'amor que sentia per tu no et pensis que l'hagi igualit. Mentre tu no has volgut saber res de mi, jo cada vegada he resat amb més fe perquè se t'obrissin els ulls. Jo t'he admirat sempre, pel que ets i pel que vals, i ara t'admiro encara més, perquè Déu t'està provant d'una manera terrible, i Déu no escolleix els imbècils pel joc dels seus designis inescrutables. Jo he mirat de matar tot l'orgull dins de mi, i creu-me que si Déu em permetés tenir un sol orgull, triaria aquest, pare. Triaria l'orgull de ser fill teu i deure la meva pobra vida a la veritat de la teva sang.
1: I què pretens amb aquestes paraules?
0: No res, pare. Dir-te el que sento. Fer-te veure només una mica que aquestes faldilles negres que duc, en lloc d'apartar-me de tu...
1: Jo et vull creure. Faig un esforç que em costa molt i et crec. Però la meva desolació, la nostra desolació, segueix igual.
0: No ho creguis, pare. Tu la volies matar i ella et té por. A ella li és un neguit suportar la teva presència. Ara jo us diré, a tu i a ella, que les coses més tenebroses no poden obtenir les solucions més clares fins que arriben al capdavall, fins que es trenca tot i es destrueix tot. No hi ha res més a la vora de l'amor que l'odi. Entén-me, quan l'odi no és altra cosa que un ressentiment que cou i esgarrapa perquè precisament s'ha perdut l'amor.
2: Què vols dir amb tot plegat?
0: Vull dir, mare, que els braços que et donaran l'abraçada més forta, més sincera i més autèntica són els braços que fa un minut estaven a punt d'ofegar-te.
1: Estàs dient pures follies.
0: No ho creguis. Dic coses que Déu permeti que són d'una humanitat que esborrona.
1: Però què vens a suposar?
0: No res extraordinari. Que si tu i ella no podeu obtenir res més, accepteu la resignació.
1: La resignació?
0: Sí. Ja veus que no és gran cosa. No és el que hauria de ser. El que no era impossible que fos si tu i ella no haguéssiu estat tan temeraris.
2: Fill meu.
0: No. No, si ja ho veig, que tens fe i que em comprens a la mesura de les teves forces. Escolteu-me tots dos i mireu. Mireu si podeu tallar una mica les ungles. Un temps. Vosaltres dos us estimàveu i no us donàveu vergonya l'un de l'altre. I us abraçàveu. I una nit vaig venir jo. I tu, pare, no ho neguis, eh? Tremolaves com una fulla. I no tremolaves d'odi. Tremolaves d'afecte, d'una mena d'entendriment lluminós.
1: Vols callar d'una vegada?
0: No, no vull callar. Jo no em burlo del vostre horror. Jo no pretenc... Jo no us demano allò... Jo no somio aquella manera de tremolar ni aquell afecte. Però el vostre cos és el mateix. La vostra sang és la mateixa. La vostra ànima és exactament aquella ànima que Déu va fer per a cada un de vosaltres, perquè us servís per viure i per obeir-lo. M'has entès, pare? Sou els mateixos. I si allò és impossible, teniu encara braços per procurar que l'un aguanti l'altre. No sou tan vils ni tan aixerraïts per no poder comprendre. Teniu encara sang al cor i us queden encara sentiments, si no per perdonar, per suportar, per tolerar, per esperar.
1: Estàs somiant com una criatura, com una dolça criatura.
0: Si em saps comprendre com una dolça criatura, pare, ja tenim molt de guanyat.
1: No res tenim guanyat, fill meu, no res.
0: Escolta, jo passo moments que em sembla que se me'n va el cor. Jo voldria fer moltes coses amb aquest vestit negre que duc, perquè em penso que tinc una vocació segura. Però ja t'ho dic. Passo moments que em sembla que algú amb unes ales m'estira amunt, no sé ben bé on, però a la llum, m'entens? I això, encara que em dóna una gran alegria, no m'ofega del tot el crit de la sang. I si dic contínuament, faci, Senyor, la vostra santa voluntat, a mi em doldria. Ho confesso. Confesso la meva feblesa. Em doldria molt que les ales m'estiressin cap a la llum sense que abans aquesta llum vingués a endolcir una mica l'amargor que amb tot el teu talent i que amb tot el teu orgull no et pots treure de la llengua.
1: I jo, què més voldria, fill meu? Però...
0: Però què? No et pensis que ets invulnerable. No et creguis

0: segur dintre la teva vanitat. Jo et vull dir una cosa, i et prego que l'escoltis amb una mica d'afecte. No la refusis com una història ridícula. No la judiquis com sempre fas, com si fos...
1: Digues, digues, fill. Parla tranquil·lament. Tot el que em dius, encara que no t'ho sembli, t'ho agraeixo.
0: No és qüestió d'agrair. És qüestió d'obrir els ulls. Tu saps, i si no ho saps, ho has sabut, que dalt del Calvari, quan Jesús estava a punt de lliurar l'esperit, al peu del patíbul hi havia mitja dotzena de soldats. Hi havia uns soldats amb unes llances. I quan Jesús ja era mort, a un d'aquells soldats se li acudí burxar el pit de Jesús amb la seva llança. Fixa-t'hi bé, pare, i escolta'm una mica atenció a això que et dic. Si hi havia algú més lluny de la fe en el Crist, era aquell soldat. Si hi havia un ser més indiferent, més fred, més brutalment fred davant la cosa enorme que s'estava produint, pots estar segur que era aquell soldat. No era si era un instrument sense cap mena de passió, que va cometre aquella cosa tan estúpida, tan cruel, tan inútil de foradar amb la seva llança al pit d'un home que ja era mort. I aleshores, tan bon punt va rajar la sang i l'aigua de la ferida de Déu, aquell soldat immediatament va creure en el Crist. Comprens, pare? Va punxar amb la llança i va creure. Em sents, pare? Va creure. Va creure. Va...
1: Ernest, Ernest, què tens? Què et passa?
2: Fill, fill meu, Ernest.
1: Ernest, però... Però no, això no és possible.
2: Ernest.
1: Com no he vist abans. Com no me n'he adonat.
2: Ernest.
1: És fill. Mort.
2: Mort, dius.
1: És mort.
2: No, no.
1: Fill meu, Ernest.
2: Fill, fill.
1: Isabel, fill meu.

0: Estem davant la presència del cadàver del pare Molins. Isabel, la seva mare, resa en silenci, sense separar-se ni un moment del cos del seu fill. El doctor Molins, totalment trasbalsat, està esperant l'arribada d'algú. Naturalment, dels pares jesuïtes Aguilar i Mora, que han estat avisats del trist desenllaç. Finalment, aquests entren a l'habitació.
1: Doncs, quan ha estat això?
2: No fa ni 20 minuts. El temps de telefonar-los, d'enviar-los al cotxe i arribar a vostès.
3: Però com s'ha produït?
2: Què sé jo. Imagino que sóc el responsable. Arribo a creure que jo portava les mans al sofre del crim i l'he matat sense adonar-me'n. Jo ho havia d'haver vist, això. És imperdonable que ahir, quan vostè me'l va portar perquè jo el reconegués, fos tan estúpid i no m'adonés de la gravetat.
1: No, doctor. No s'entossudeixi en provocar un turment inútil. Ahir, quan vostè el va reconèixer, probablement no hi havia res més que el que vostè va apreciar.
2: Perdoni'm, però aquestes coses no s'improvisen en 24 hores. Ell ja estava ferit i jo no ho vaig saber veure.
3: Si les sorpreses de la vida i de la mort es poguessin precisar d'una manera tan clara.
2: En aquest cas, cregui'm que es podia precisar.
1: Què en treu, doctor, d'insistir? No hi pensi més.
4: Tots dos l'hem matat. Tots dos. I jo potser tinc encara més culpa que tu, Enric.
1: Senyora, en aquest moment el dret de la seva llengua és tan sagrat i tan respectable que Déu vull creure que es fa càrrec de totes les incoherències del seu dolor.
4: Pare Aguilar, l'hem matat a poc. Hem anat destruint el seu cor dia darrere dia.
1: Senyora, jo sé molt més de l'ànima d'aquesta criatura que el que puguin saber vostès. Jo era el seu director espiritual i per mi no tenia secrets de cap mena. Jo, a través de les seves paraules, coneixia fins a quin punt demanava Déu que li fes la gràcia d'acceptar la seva vida si amb aquest sacrifici podia redimir de la negror allò que ell estimava més en aquest món. Allò que era naturalíssim que estimés, perquè a nosaltres, quan ens lliurem a la voluntat de Déu i a l'absoluta obediència de la nostra regla, no ens treuen el cor del pit ni ens arrenquen els sentiments.
2: Però ell podia haver demanat això, aquesta cosa macabra i monstruosa?
1: A vostè, doctor, a vostè pot semblar-li macabra i monstruosa. Si comprengués fins a quin punt l'estimava, fins a quin punt desitjava que vostè...
2: M'estimava. Em farà creure que ell m'estimava més a mi que el que jo pogués estimar-lo a ell.
1: I vostè no donaria immediatament la vida perquè aquest cos que ja no pot escoltar-nos es bellugués i obrís els ulls? Doncs compti que ell l'oferiria per una cosa molt més important. Vostè, n'estic segur, donaria la sang calenta de què disposa per tornar-la a aquest cadàver. I ell l'oferiria a qui de fet n'era l'amo. Perquè la vida de debò, la vida que és la llum pròpia de Déu, entrés dintre de la negror de la seva ànima. Ja veu, doctor, si la diferència és gran. Ja veu si el que ell demanava és molt superior al desig de vostè. Perquè l'ànima d'ell estigui tranquil. Ara ja no necessita ni de vostè ni de mi. Ara puja dreta. Dreta amb una força que no l'atura ningú. I l'està esperant un premi de tanta felicitat que ja no podran alterar-lo les nostres misèries. I això els ho dic perquè no pensin insanitats ni es torturin ara dient vostès que han estat els causants de la seva mort. La seva mort, entengui-ho bé, és un negoci que han portat ell amb el seu amor i Déu amb la seva omnipotència. Això no vol dir que aquest negoci sagrat, que vostès de moment els esqueixa les fibres més sensibles, no deixi de ser una gràcia immensa. Perquè jo estic segur que aquesta mort ve acompanyada d'una misericòrdia molt gran, d'un jubileu extraordinari. Jo sé que per vostès la presència d'aquesta criatura inanimada és una ferida massa cruel, però al mateix temps és una ferida lluminosa.
4: Dormia com ara dorm. Era petit i es despertava de sobte. I tu, Enric, que el miraves i deies que s'assemblava a tu.
2: I li acostaves el pit i ell s'hi agafava com un lleó i obria dos ulls que eren com dues estrelles.
4: I després es tornava a dormir i tu i jo ens quedàvem contemplant-lo, sentint-lo respirar, sense dir res.
2: I ens agafàvem les mans com si agafats l'un amb l'altre tinguéssim més força per vigilar-lo, perquè no ens el prengués ningú.
4: Però ara està quiet i no respira gens.
2: I no obrirà mai més els ulls.
0: Ara el seu esperit està més present que mai. Ara viu més que mai. Ara li sobra vida per anar escampant la comprensió i la resignació per preparar l'arribada de la llum. Ara ell només fa que repartir-nos gràcies. I nosaltres, davant la rigidesa del seu cos, davant el silenci d'aquest soldat nostre, no podem fer més que complir amb el nostre deure de soldats i de companys. Pare Mora, no podem fer res més que una cosa que sembla poc i és molt, i que ell ens està demanant i no tenim dret d'ajornar-ho més. Pare, vol fer el favor d'acompanyar-me? Pare nostre que estàs
3: Pare
0: en el cel.
3: Que estàs en el cel.
0: Sigui santificat el teu sant nom. Vingui a nosaltres el teu sant regne. Faci, Senyor,
5: la teva voluntat.
0: Així a la terra, com és feta en el cel. El nostre pa de cada dia, dona'ns el Senyor en el dia d'avui. Perdona'ns les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres.

0: Acaben d'escoltar
1: La ferida lluminosa de Josep Maria de Sagarra.
0: Ha estat interpretada per
1: Isabel, Núria Rubió.
0: Adela, Virgínia Olveira.
1: Doctor Molins, Artur Mas.
0: Pare, Ernest Molins, Arnau Armengol.
1: Pare Aguilar, Francesc Tort.
0: Pare Mora, Josep Soriano.
1: La intrusa, Elisa Poc.
0: Narrador, Lluís Pasqual.
1: Registre de so, muntatge musical i sincronització, Roger Tuset.
0: Direcció, Artur Mas.

aquest programa s'emet sense paraules.

0: són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Per la seva banda, Protecció Civil ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112. Cap incidència, això sí, ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i d'ahir dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58 litres a Boí, 36 dels quals en només 30 minuts, 45 litres a Lacredon o els 28 a la Seu d'Urgell. I d'altra banda, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, segons ha informat en un comunicat. Ara l'Institut Català d'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. I Barcelona ha aconseguit recaptar fins a 835.000 euros després de tancar 150 expedients a empreses que gestionen pisos turístics. Els expedients finalitzats han permès regularitzar i recaptar els diners amb 457 liquidacions d'impost d'activitats econòmiques, augmentant alhora el padró anual d'aquestes en 220.000 euros. Els expedients s'emmarquen en el pla de regularització fiscal al sector turístic dut a terme per l'Institut Municipal d'Hisenda amb l'objectiu de regularitzar aquest impost en el sector dels habitatges d'ús turístic i apartaments també d'ús turístic. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest, però van perdre el partit decisiu davant l'Udinese. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

Sinatra, 25 anys després. Presentat per Lluís Pasqual. Guió i editatge Albert Pérez i Puig.

Havia nascut un 12 de desembre de 1915 a Hoboken, a l'estat de Nova Jersey, i batejat el mes d'abril del 1916. Fill d'emigrants italians, el seu pare, Antonino Martino Sinatra, era boxejador professional, a més de bomber i propietari d'una taverna, i la seva mare, Natalia Garaventa, va ser portaveu del districte del Partit Demòcrata. Frank, l'únic fill d'aquest matrimoni, va compartir la seva vida amb Nancy Barbato, Ava Gardner, Mia Farrow, Barbara Marx, Judy Dexner i Angie Dickinson. I va tenir tres fills, Nancy, Frank i Tina. Frank Sinatra va ser cantant i actor amb més de 50 pel·lícules, conegut com La Veu o El cantant dels ulls blaus. Amb una excel·lent dicció i fraseig, amb un domini del control de la respiració i amb una tessitura entre baix i baríton.

Ja de ben jovenet, Frank va cantar a la taverna del seu pare i cantaria cançons acompanyat d'un ukelele. Va tenir diferents treballs, com ara camioner, missatger i cronista esportiu, entre d'altres. Diuen que de jovenet en Frank tenia pinta de trapella i de gran ho va ser veritablement. L'any 1933, junt amb la seva primera esposa, Nancy, va anar a escoltar a Bing Crosby, a qui coneixeria personalment el 1943. L'any 1939 va treballar com a vocalista amb l'orquestra de Harry Arden, que oferia concerts en programes de ràdio, sobretot de Nova York. La seva veu va atraure l'interès del trompetista Harry James, que treballava a l'orquestra de Benny Goodman, però que volia formar el seu propi grup, convidant a Sinatra a ser-ne el vocalista. Al llarg de la seva carrera professional, va enregistrar més de 1.300 cançons, va rebre 10 premis Grammy i la medalla de la llibertat del govern dels Estats Units. La crítica musical el va definir com el millor cantant del segle XX, junt amb Elvis Presley, Bing Crosby, els Beatles i Michael Jackson. Entre els anys 1940 al 1953, Sinatra va ser contractat per Tommy Dorsey, qui va esdevenir per Sinatra un mestre tant en l'àmbit musical com en l'empresarial. És l'any 1940 quan Sinatra aconsegueix el seu primer número 1 a la llista Billboard amb el tema I'll Never Smile Again, mai somriuré de nou, junt amb Tommy Dorsey.

L'any 1950, la promesa de Sinatra era l'actriu Ava Gardner, que en aquell moment tenia 28 anys. Frank en tenia 35. L'Ava Gardner i l'equip de producció del film Pandora i l'holandès Errant es van instal·lar al poble costaner de Tossa de Mar. En el repartiment hi havia un torero, poeta, actor i presentador barceloní que es va enamorar de l'actriu. Sembla ser que quan Frank, que tenia la mateixa edat de Màrius Cabré, va saber la situació, va viatjar dels Estats Units fins a Catalunya per tal de controlar la situació. El segon període discogràfic és amb el segell Capitol, que cobreix els anys entre 1953 fins al 1963 amb 49 àlbums editats. És en aquest període en què Sinatra assoleix la seva consagració com el número 1 de la cançó popular. Va col·laborar amb l'arranjador Nelson Riddle. De la dècada dels anys 60 s'han recuperat diverses cançons originàriament enregistrades en so monofònic i convertides l'any passat a so estereofònic, i aquest en va ser el resultat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i avui estem ja a poc més de 72 hores de viure el fenomen.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les

0: presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada el matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També al Pla de Lleida les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
1: D'altra banda, el Departament de Territori ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
2: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
1: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
2: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Julia Cup.
2: Els blaugranes es van imposar el Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per l'idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i ara estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. Aquest eclipsi, si una cosa ha portat i portarà, és negoci.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials la nit del 12 al 13 d'agost. Ens n'informa Norma Lebrero.
3: A les Terres de l'Ebre, l'eclipsi es podrà veure des d'un caiac, des d'un veler o amb una copa de vilamà. Són moltes de les activitats que s'han programat al voltant d'aquest fenomen astronòmic. Però els restaurants, que tenen unes vistes privilegiades, són els que ofereixen una experiència especial mentre veuen com la lluna oculta el sol. Jordi Casell és xef del restaurant Les Moles i Jordi Mauri, gerent del Racó del Camí.
4: Mentrestant, l'orquestra que ve, que és una orquestra de 20 persones, ens acompanyaran de música que hem escollit entre tots per la pujada, que entenem que és l'acertada. Després pujarem aquí dalt.
5: Ficarem cadires aquí perquè puguen apreciar des d'allí la posta de sol i l'eclipse, i musiqueta de fondo, això sí, i per a poder disfrutar més que res d'este moment, bé, de lo millor possible, i recordar-me'n tota la vida.
3: A Lleida Ciutat ja no queden habitacions disponibles per aquell dia per menys de 200 euros. Juli Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
6: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipsi, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, amb un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% en motiu de l'eclipsi.
3: I a Prades tenien reserves fetes des de fa un any. Mireia Sanz és directora del càmping.
7: Estem veient que la previsió, de l'anticipació de reserves ha sigut molt més alta que l'habitual, i és per l'eclipsi aquest 12 d'agost, que òbviament farà que tinguem el càmping ja fa mesos que el tenim ocupat.
3: A la casa rural de Mas la Torre d'Aitona van rebre la reserva d'un grup d'amics d'Anglaterra ja fa un any.
1: Com veiem, a pocs dies per a l'eclipsi total de sol, la ciutat de Tarragona és una de les que registra les últimes reserves als hotels i càmpings.
2: Els equipaments arribaran a un ple tècnic amb una ocupació d'un 95%. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona explica que l'agost de per si ja és un mes molt bo, i que precisament aquesta setmana de l'eclipsi sempre és la de màxima ocupació al territori. Aproximadament el 50% dels clients són de procedència nacional i el 50% restant internacional. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica que els visitants tindran l'oportunitat de veure un fenomen únic i que tot plegat també els ajudarà a fer encara més promoció de la destinació.
9: Estem segurament en la setmana històricament

0: més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Malauradament, per dir-ho d'alguna manera, ha succeït amb aquesta data. Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer, que tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
1: El mercat principal a la Costa Daurada a l'agost és el francès i el britànic.
2: I com estem descobrint aquestes darreres setmanes o fins i tot mesos, l'eclipsi d'aquest 12 d'agost no només desperta l'interès dels aficionats a l'astronomia.
3: La previsió d'una gran afluència de visitants també ha obert la porta a un nou negoci per a alguns particulars, que han vist en aquest fenomen una oportunitat per treure'n rèdit econòmic. Des de Canal Reus, Alba Corxeró.
4: L'eclipsi no només és un atractiu astronòmic, també ho és per les butxaques d'alguns dels nostres veïns i veïnes. Plataformes com Airbnb o Booking, però també Wallapop o Reddit, s'omplen d'anuncis de propietaris que posen en lloguer parcel·les, terrats i altres espais, amb vistes privilegiades per obtenir-ne un benefici econòmic. Tarragona, Reus, Cambrils o Salou són algunes de les destinacions més buscades en aquestes plataformes, on el turisme de sol i platja es combina ara amb l'astronòmic. Els preus poden ser molt diversos, des d'experiències que parteixen d'una vintena d'euros per només un parell de minuts, fins a propostes que arriben als 2.000 per una setmana ben completa. Una diferència que depèn en bona part de l'espai, la ubicació i els serveis que s'ofereixen. La creativitat també s'ha fet un lloc en aquest nou negoci. Més enllà dels allotjaments tradicionals, hi ha qui ofereix parcel·les particulars per instal·lar-hi una tenda de campanya i contemplar l'eclipsi, però també hi ha qui posa a disposició dels interessats les seves embarcacions, tant al mar com als rius, per viure el fenomen d'una manera més especial. Tot plegat és una mostra de com un fenomen astronòmic excepcional també pot convertir-se en una oportunitat de negoci per als particulars que disposen d'un espai amb bones vistes. Això sí, abans de reservar és important assegurar-se que des d'aquell lloc l'eclipsi és realment visible.
2: Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit també ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del proper 12 d'agost.
3: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit, un coll d'ampolla que obliga a preservar al màxim la capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
5: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
6: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
5: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a quatre vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
6: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim quatre vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes quatre sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes quatre quatre vàlvules, diguem-ho així, no? Quatre aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
5: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
2: Veure aquest eclipsi solar també requerirà prendre algunes precaucions, i és que els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles. De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens ho explica Núria Pereira.
7: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
8: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12-2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipse, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
7: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
9: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
7: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
2: Parlem ara de la meteorologia. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
3: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, o els 45,1 litres a Lac Redon, o els 21,1 litres a la Seu d'Urgell. També va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
2: També hi va haver afectacions a les carreteres. La C-13, per exemple, va patir diverses incidències a Rial per un arbre que va obligar a tallar la carretera en sentit sorra. Llavors sí, per la caiguda de 4 arbres amb afectació total de la circulació, o a Espot amb la carretera tallada per l'aportació d'aigua d'una torrentera.
3: La C-14 també va patir problemes a Organyà, a Montall, en tots dos sentits al túnel dels Tres Ponts, i a la Ribera d'Urgellet, a Montall del túnel de Montant. Finalment, la Nacional 145, un despreniment de roques a les valls de Valira, va ocupar tota la calçada, i a la Nacional 260 un arbre va caure a la via d'Isòvol. Totes les incidències registrades a les vies principals han quedat resoltes i la circulació s'ha restablert amb normalitat.
2: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
3: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
2: El Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
3: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
2: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries al Plater. A les Terres de l'Ebre se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
3: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
10: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
2: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions. Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, a la comarca del Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9 al quilòmetre 11 de la BV-3008 entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I encara més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estart i de Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
3: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
2: Obrim ja el bloc cultural i parlem de Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

0: Perrot i el Quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra, que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'avui dissabte, d'ahir dissabte, ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas del Festival Peralada, que ha acollit aquesta nit a l'Església del Carme un recital líric protagonitzat per la soprano Sara Blanc i el tenor Michael Spires, amb Julio Zappa al piano.

0: El concert ha situat el Bel Canto com a eix d'un programa que ha recorregut l'òpera italiana i francesa, la sarsuela i la cançó, amb obres de compositors com Rossini, Puccini, Donizetti, Ambrosi Tomàs, Sorazábal, Chapi, Jiménez, Nieto i Panella. Entre els moments més destacats del recital hi ha hagut les interpretacions conjuntes de Caro Elisir Sei Mio i de l'Elisir d'Amore i Torero Quiero Ser, del Gato Montés, que han posat en relleu la versatilitat, el virtuosisme i la teatralitat dels dos intèrprets.
1: I seguim amb cultura, en aquest cas la cultura popular de Palafrugell, que viatjarà fins a Suècia. I és que la soprano Eva Ribas i els gegants del municipi del Baix Empordà formaran part de la delegació catalana que participarà a la 38a edició de l'Aplec Internacional Daddy Folk.
0: Es farà la setmana vinent, de divendres a diumenge, a Estocolm. Ens n'informa des de Ràdio Palafrugell Ferran Castelló.
2: La trobada reunirà 42 grups i prop de 1.200 participants per mostrar la cultura popular catalana a la capital sueca. Eva Ribas hi participarà com a membre del cor de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que farà 6 concerts durant tot el cap de setmana.
3: No t'imagines que hi ha tantes coses diferents de cultura catalana i en un cap de setmana, és que t'impregnes, clar, jo havia ballat molts anys a l'Esbart, d'ensaire de Palafrugell. Clar, és que ho veus tot, no? Els esbars, les castellers, tot.
2: També hi participaran els gegants de Palafrugell que celebren enguany el 30è aniversari de la colla, com destaca Miquel Muñiz.
4: Estem, això, molt emocionats de poder anar fins a Estocolm amb els gegants, representant el fet geganter de les comarques gironines i també el nostre poble. I això que ens fa molta il·lusió poder participar en aquest aplec internacional.
2: En els darrers mesos, la colla també ha participat en intercanvis a França, al País Basc i l'Aragó.
1: Són les 2:21 minuts. Moment de passar als esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim amb futbol perquè el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venezia Julia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià, amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge, dia 16, a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal destacant el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
6: El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta de rima, però m'he trobat bé.
7: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest matí ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: Per la seva banda, l'Espanyol també va perdre l'últim amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
8: Jode, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso, el tema del árbitro, porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la Liga y vamos a ir a por ello.
1: Qui també va perdre va ser l'Espanyol femení. En un altre amistós també jugat ahir, les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol pericú el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
9: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Més amistosos en aquest cas d'equips femenins per a aquesta tarda a les 6 Barça B, Europa en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I el torneig d'històrics del futbol català, Badalona i Europa jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el vuitè títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
10: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem dos dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, Europa i Sant Andreu van empatar a un i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscarà el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem precisament Nil Ruiz, porter dels Arlequinats.
11: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així, llavors... Sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra. Perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La penya ha anunciat el segon fitxatge de la temporada per a l'equip femení a la Lliga Challenge.
0: Si ahir confirmava la pivot nord-americana Alana Ros Micheus, avui ha estat el torn de l'aler catalana del Lima Horta Emma Trawali, que signa per una temporada.
1: I acabem amb ciclisme perquè avui s'acaba el Tour de França.
0: La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua setena a la general a 5 minuts i 5 segons de la nova líder, la neerlandesa Demi Vollering. S'ha imposat a Niça i arriba a l'última jornada amb 8 segons de marge sobre la polonesa Kasia Niewiadomo. Blasi, a més, es manté en la segona plaça de la classificació de joves a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Antonia Neidermayer.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
13: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
14: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
15: ¿A que sí?
14: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
13: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
16: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
13: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
17: ¡Impacto inminente!
13: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
18: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
19: ¿Cuánto tiempo?
20: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordisten Airlines.
13: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
21: ¡Tiburón!
22: Todo va a salir bien.
23: ¿Sabías?
15: és que el parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda. Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
12: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que ha començat i avui estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen.
0: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
1: Repassem ara les altres notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
0: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una desena de comarques al litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
1: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
19: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada al matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També el Pla de Lleida, les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
1: I per la seva banda, el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
0: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
1: I en successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
0: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venezia Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. L'eclipsi, això sí, si una cosa ha portat i està portant, és negoci. Per exemple, allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials i úniques la nit del 12 al 13 d'agost.
0: En localitzacions com la ciutat de Lleida o poblacions properes, els allotjaments han penjat el cartell de ple. L'increment de visitants s'ha notat molt en els preus. Passar la nit els dies 12 i 13 d'agost a la plana de Lleida en un hotel costa 3 vegades més del que costaria habitualment a ple mes d'agost. Ens n'informa des de Lleida Televisió, Judit Montoy.
21: L'allau de visitants per veure l'eclipsi ha disparat el preu de l'estada a la capital del Segrià, on la majoria d'hotels ja han penjat el cartell de complet.
22: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipsi, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, en un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% motiu de l'eclipsi.
21: Els allotjaments rurals de les poblacions properes també han notat l'increment de les reserves per a aquest fenomen astronòmic. És el cas del Mas Torre Roca i Tona, on ja ho tenen tot reservat des de fa un any.
2: La casa rural que tenim té 3 habitacions, és per 7 persones. Nosaltres ja fa un any que tenim la reserva feta per aquesta setmana de l'eclipse i són estrangers.
21: Anglaterra o Suïssa són algunes de les procedències dels turistes que s'allotjaran a la zona. Ara totes les mirades estan posades en el temps, a la recerca d'una meteorologia que permeti gaudir plenament de l'espectacle.
1: Aquest fenomen de l'eclipsi del proper 12 d'agost també ha fet néixer iniciatives curioses i singulars. És el cas d'un forn i pastisseria del Vendrell que ha creat unes postres exclusives inspirades en aquest fenomen astronòmic. Ens ho explica des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: El pastís creat al Vendrell té diferents capes que van en consonància amb tan magne esdeveniment, recreant la lluna, cobrint el sol. Ho explica la responsable de la pastisseria Passions, Míriam Esplugues.
4: El que se'ns va acudir és fer servir una galeta sabler que aboca aquest sol, després el farcim d'una marmelada que fem nosaltres amb préssec de l'Urdal, que representa una mica la lluminositat que s'eclipsarà, i a sobre hi hem posat el brownie, que és un brownie fet amb xocolata del 70% i a nous, i que a més ens dona aquesta textura que recorda una mica els cràters de la Lluna. I llavors el conjunt ens representa una mica aquest eclipsi més dolç.
3: Són unes postres exclusives de les quals se n'ha fet una edició limitada i que només es podran adquirir fins la setmana que ve.
4: Creiem que és una proposta molt xula, una manera d'acabar aquest sopar del dia de l'eclipsi recordant el moment que s'haurà viscut una estoneta abans.
3: Una creació que posarà el punt dolç a una jornada tan esperada per a molts.
1: I per la seva banda, el Servei Català de Trànsit ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i cap a Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost.
0: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit. Un coll d'ampolla que obliga a preservar la màxima capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
23: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
24: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
23: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a 4 vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
24: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim 4 vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes 4 sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes 4 vàlvules, diguem-ho així, no? 4 aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
23: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
1: Veure aquest eclipsi també requerirà prendre algunes precaucions. Els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles.
0: De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartien 2 milions. Ens dona tots els detalls, Núria Parera.
6: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
7: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12/2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipse, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
6: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
8: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
6: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
1: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
0: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, els 45,1 litres a l'Agredon o els 28,1 litres a la Seu d'Urgell. També hi va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
1: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un altre avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
0: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
1: Parlem ara del Plater, perquè el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions a aquesta eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
0: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
1: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries a aquest Plater. A les Terres de l'Ebre, per exemple, se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
0: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
9: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
0: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop també finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions.
1: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
0: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9 al quilòmetre 11 de la BV-3008 entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit a Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
0: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'ha pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des de que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
1: I encara més successos perquè els Mossos investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris, a Barcelona, segons ha confirmat la CN, de fonts policials. L'incident s'ha produït minuts abans de les 5 d'aquesta passada matinada al carrer d'Almansa i no consten ferits.
0: Precisament en aquest mateix carrer de Nou Barris va morir dijous passat un home per ferides d'arma blanca. Segons les primeres informacions, els Mossos no relacionen els dos fets i apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. Els participants de la baralla han fugit ràpidament i deixant abandonats dos vehicles a la zona.
1: Entrem ja en crònica local i comencem parlant de salut. Un estudiant de batxillerat gironina, la Irene Castro Ruiz, ha dedicat el seu treball de recerca a la síndrome de Leigh, una malaltia neurològica mitocondrial minoritària que pateix la seva cosina de 3 anys, la Martina.
0: Aquesta síndrome afecta el sistema nerviós central, fet que li pateix que tingui una manca d'energia que produeix grans dificultats per poder dur a terme qualsevol activitat del dia a dia. Ens donen tots els detalls des de Televisió de Girona. Xavi Morlans.
10: La Irene ha estudiat l'efecte que té l'equinoteràpia, que es tracta d'un ús complementari de cavalls, com animals que ajuden a millorar la salut física, emocional i social dels pacients. I com bé explicava a Televisió de Girona la Irene, aquest tipus de tractament pot tenir un paper molt important per la lluita contra malalties que afecten el sistema nerviós.
11: Bueno, el cavall produeix un moviment tridimensional que és el mateix que nosaltres fem quan caminem, llavors genera uns impulsos, activa doncs, el tronc i ens, doncs, això ajuda també doncs, a poder caminar millor.
10: Amb tot, el gran objectiu és poder donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària que afecta a la seva cosina Martina i també conscienciar sobre l'existència de tantes altres malalties mitocondrials que, en ser poc conegudes, a vegades costa trobar ajudes.
1: Seguim parlant de salut, en aquest cas de la cutània, perquè fer-se fotografies de la pell un cop l'any pot ajudar a detectar a temps possibles lesions.
0: És una de les recomanacions dels dermatòlegs davant l'augment sostingut dels casos de càncer de pell. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
14: El càncer de pell creix un 4% cada any i ja és el tumor més freqüent a Catalunya. Tot i això, més del 80% dels casos es podrien prevenir amb bons hàbits. Evitar el sol durant les hores centrals del dia, cobrir-se amb roba, barret i ulleres i fer servir crema de factor 50. La detecció precoç també és clau. Escoltem el dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, Alejandro Lobato.
16: El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. Jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no.
14: Cal consultar el metge davant d'una piga que canviï de forma, mida o color, que tingui les vores irregulars o si apareix una lesió nova i diferent de la resta.
1: Canviem ara de tema. Parlem d'agricultura. L'allotjament de turisme rural Mas Palou incorpora un ramat de cabres al seu projecte. Un dels aspectes més destacats d'aquests ramats és la seva contribució a la prevenció d'incendis. I és que en alimentar-se del sotabosc, les cabres ajuden a reduir la vegetació acumulada i a mantenir els espais forestals en millors condicions.
0: Segons expliquen els responsables, el ramat és capaç de netejar prop de 2.000 metres quadrats de terreny en només 4 dies. Des de Ràdio Vilafranca, Mireia Romeu.
13: Conèixer de prop la vida d'un ramat de cabres, descobrir la feina del pastor i tastar els formatges elaborats. Aquesta és la proposta del ramat Mas Palou al Pla del Penedès, una iniciativa que vol acostar la ramaderia extensiva a tots els públics a través d'una experiència en plena natura. Les visites permeten acompanyar el ramat durant una passejada pels terrenys de la finca, mentre els participants coneixen el funcionament del projecte i el dia a dia de la cura dels animals. L'activitat finalitza amb un maridatge de formatges artesans elaborats amb la llet de les cabres. L'activitat està pensada per tots els públics, des de famílies amb infants fins a persones interessades en la natura, el món rural o l'elaboració de productes artesans.
15: Nens de 3-4 anys ho passen pipa, no?, perquè de cop és tot un món que se'ls hi desperta, no?, i que són petits pastors. Després han vingut gent més adulta, no?, i és aquest punt de dir, ostres, el Penedès no només es fa vi, sinó que també hi ha animals, no?, i que tenim una sort de viure on vivim.
13: Amb aquesta iniciativa, Mas Palou combina la divulgació, la producció artesanal i la gestió sostenible del territori, oferint una activitat adreçada tant a famílies com a qualsevol persona interessada a conèixer de prop el món de la ramaderia extensiva.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquesta nit passada al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

0: Parrot i el quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'aquest dissabte ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del Barça, que no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal han destacat el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
3: El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
4: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest mateix ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: I per la seva banda, l'Espanyol també va perdre, en aquest cas, el seu darrer amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador perico després del partit.
5: Jode, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo tropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso del tema del árbitro porque luego no suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la Liga y vamos a ir a por ello.
1: L'Espanyol femení, per la seva banda, també va perdre en un amistós jugat ahir. Les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol perico el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
6: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Aquesta tarda tenim més amistosos de futbol femení a les 6 Barça B Europa, en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I al torneig històrics del futbol català, Badalona i Europa jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el 8è títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
7: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem 2 dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, Europa i Sant Andreu van empatar a 1 i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscaran el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem Nil Ruiz, porter escapulat.
8: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així. Llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també tinc la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra, perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: I a banda de l'històrics, ahir dissabte de molts amistosos de pretemporada. Repassem els resultats.
0: Girona B i Barça Atlètic van empatar a 1. Peralada va quedar 1 i el Terrassa en va marcar 2, guanyant els de la capital de al Vallès Occidental. Fundació Grama 0, Manresa 0, Tona 0, Espanyol B també 0 en un altre empat, i Cornellà 1 i Cerdanyola 1, també un empat. En aquest cas, victòria del Mollerussa davant del Fraga, i el Sant Cristóbal Muntanyesa també van empatar 1, igual que van fer el Nàstic i el Girona. Precisament d'aquest partit escoltem a Xisco Campos, entrenador dels tarragonins.
9: Avui hem donat una passa endavant i crec que vaig donar l'enhorabona perquè crec que era el que li donàvem amb l'estaf i ho han fet tal i com el nen hem demanat. Per tant, molt contents i feliços de seguir donant passes endavant que crec que és important en aquestes altures.
1: Per aquesta tarda encara hi haurà un parell més de partits de pretemporada. A les 7, Calafell, Fundació Grama, i a les 9, Olot, Sabadell. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves abans del fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. A la Plana de Lleida, en canvi, alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. L'arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial amb especial atenció a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentra un dels principals punts de congestió previstos. I davant d'aquest fenomen, que es podrà veure durant poc més d'un minut, els experts insisteixen en la seguretat. No s'ha de mirar mai directament el sol sense protecció adequada perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar les ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. I hem de parlar del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars, i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. I parlem del temps, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.

0: Junts. I parlem dels esports, és que el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli Venezia Giulia Cup. Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest per anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. El proper compromís de pretemporada del Futbol Club Barcelona serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Hola.
1: Hola.
0: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
0: La que escriu.
4: I la que para.
5: I la que parla.
0: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquest hola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
6: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
7: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
6: A la nostra edat estem fets uns tequis.
8: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Ràdio Molins de Rei us presenta Amb so d'orquestra. Un recull de les millors orquestres del món i els millors temes interpretats per aquestes. Això és Amb so d'orquestra. Obrim Amb so d'orquestra amb el piano de Richard Clayderman i el tema L'amor és blau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies, que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves abans del fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. I a la Plana de Lleida, en canvi, alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I és que l'arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat. Precisament des del Servei Català de Trànsit s'ha preparat un dispositiu especial, amb especial atenció a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentrarà un dels principals punts de congestió previstos. Davant d'aquest fenomen, que es podrà veure durant poc més d'un minut, els experts insisteixen en la seguretat. No s'ha de mirar mai directament al sol sense protecció adequada, perquè et pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. I parlem del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que havia de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. D'aquestes 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars, i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. Ara, un cop revisades després i que s'hagi tornat a aplicar en aquest Plater, hi haurà un segon període d'al·legacions. I parlem en plana internacional, i és que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit avui que el rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat el juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que asseguren que Hamas sigui totalment desarmat. A finals de juliol, Trump va anunciar un acord amb Hamas i tots els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. I parlem en successos, i és que el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. Precisament a Tarragona, hotels i càmpings ja afronten les últimes reserves amb una ocupació d'entorn del 95%. A la Plana de Lleida també s'està notant. Alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I tot això davant d'un fenomen que es podrà veure poc més d'un minut. Els experts insisteixen en la seguretat, i és que no s'ha de mirar mai directament al sol sense protecció adequada, perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar les ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. A tot això, hi haurà molta mobilitat en aquell dia 12, i per això el Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial, sobretot amb especial atenció a l'AP7 i en concret en el punt de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i s'esperen múltiples congestions. I hem de parlar del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions del Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars, i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. Hi han successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival, que se celebrava aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona, i que ha plegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia catalana, 7 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de temptativa de furt de telèfon. A més, un dels detinguts està acusat d'un delicte de salut pública per possessió de drogues, un altre ha sigut arrestat per agressió sexual amb tocaments i un més per requeriment judicial perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva. Precisament encara en plena de successos, un conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I encara hem de parlar en plan internacional de que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha advertit avui que rebutja el pla per Gaza del president dels Estats Units Donald Trump, anunciat al juliol. Netanyahu assegura que no retirarà l'exèrcit hebreu de la franja fins que asseguren Hamas sigui totalment desarmat. I per últim, en esports, el Barça ha quedat en segona posició en el torneig internacional Fruili Venezia Giulia Cup. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
2: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
1: Ah, sí?
2: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
1: Així tot va més de pressa.
2: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
1: Molt bé.
3: 012. La millor resposta.

0: Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem aquí un nou Generació Xic. Estem ja entrant en aquelles dates que... Home, que ve de gust, més que res, perquè tenim moltes festes, venen festes per davant, però és que ja tenim totes aquestes festes, estem de sopars d'empresa, de dinars d'empresa, de vermuts d'empresa, de tarders d'empresa, que ara també s'ha posat de moda, això de fer aquestes celebracions de Nadal, fer-les de tarda, i mira, també tot això que plegues abans, suposo també perquè així et diuen, i demà a currar, més aviat, vinga. Però estem en aquesta època, entrant en aquesta època en la que s'ha de celebrar, s'han de celebrar les coses, volem celebrar les coses i ens agrada celebrar les coses. Així que, bé, nosaltres també ens hi sumem a que volem començar, doncs, aquestes festes i vinga, doncs, endavant. Home, jo us parlo de les festes perquè estem en aquest moment. Esclar que ja saps que aquest programa el pots escoltar quan vulguis, eh? Potser ara això parlo aquí que estem entrant a les festes de Nadal i tu això ho escoltes després. Resulta que ho pots escoltar el mes de maig o a l'estiu, quan estiguis de vacances, allà amb una caipirinha al costat de la piscina i dius, ara què em vens a parlar de Nadal? Home, això és la gràcia de la ràdio, dels podcasts, d'aquestes històries, de la modernitat, de la modernó, ben entesa com a tal, que ens permet, doncs, poder-nos comunicar i poder tenir disponibilitat de sentir els programes quan vulguis. Ja ho saps, que a través de la web de la ràdio els pots recuperar. Tots els podcasts estan penjats, absolutament tots, tant aquest programa com els 188 anteriors. En portem gairebé 200, eh? Això ja són uns quants, unes quantes cançons. Mira, fes número, si surten de 10 a 12 cada setmana, la multiplicació es fa ràpid, eh? De cançons que hem compartit aquí al Generació Xic. Cançons aquestes que ens agraden a nosaltres del 70, algunes, eh? Nostres més 80 i 90, però alguna cosa del 70 i alguna cosa dels inicis dels 2000, també. Per què? Perquè moltes coses les demaneu amb aquesta modernor que dèiem abans, amb les xarxes socials, amb el que en diem Instagram, no? Que és allà on majoritàriament estem. Amb la roba al davant, Generació Xic, tot junt, i allà ens podeu demanar cosetes. Avui comencem amb una d'aquelles que la cançó com a tal és guapa, està molt bé, però que ens l'han posat així de xula, doncs, a través del cinema. Wet, wet, wet, love is all around.
0: Generació Xic.

aquesta banda són escocesos, van aparèixer el 82. Tot i que aquesta cançó es va fer famosa el 94 per una pel·lícula, 4 bodes i un funeral, segur que ho recordes. Però també la van fer famosa, o també es va fer servir, no ben bé aquesta versió, però sí que era sobre aquesta versió, Love Actually, una de les pel·lícules d'aquelles que diuen que s'ha de veure cada Nadal. Segurament, és una d'aquelles... No sé, són d'aquells... no sé, com... Home Alone, no? Com el Solo en Casa. Són pel·lícules que, encara que les hagis vist 3, 4, 450 vegades, doncs... Mira, com per Setmana Santa ens posen Ben-Hur, doncs aquesta, Love Actually, seria una de les que s'han de revisitar sempre, sempre. Amb aquesta de Love Actually, però amb la original de 4 bodes i un funeral, els Wet, Wet, Wet des d'Escòcia, aquest Love is All Around. Ara saltem a França. Ho fem amb la veu de l'Elysée. Aquí, fent de Lolita, perquè era joveneta. Aquesta cançó és del 2000. És molt joveneta, l'Elysée. I això, doncs, això ens parla de la Lolita. Mua, Lolita.

Malolita. L'Alizé. Aquesta cançó és de l'any 2000. És que clar, és que aquesta noia és molt joveneta, eh? Normal que quan ella publica el seu gran èxit, doncs sigui l'any 2000. És nascuda el 84, aquesta cantant francesa. Francesa, nascuda a Còrsega. Això sí, diguem les coses com són. Però la considerem cantant francesa, evidentment. I aquest va ser el seu gran èxit, Moi Lolita. Era una d'aquelles que te'n recordaves. Ara te'n posaré una que aquesta sí que te'n recordes. Aquesta sí que és... aquesta és dels nostres himnes. I també és un senyor que considerem francès, tot i que ha nascut a Tunísia. Sí, home, sí, FFR David, això és el Wars.

0: Wharton Kemisi, les paraules que no són gens fàcils i que no ens les posava gens fàcils quan ha vist de fer una declaració d'amor. Una mica és el que ens ve a explicar aquí en el senyor F.R. David. Eli Robert Bertuzzi. Pitusi. Perdó, que ara l'enviava a una altra banda. Words don't come easy. Diu que ell, això, és simplement un cantant, que ell, escolta'm, de parlar no en sap i que no pot dir-te com voldria, com t'estima. El que sí que podem dir-te és que això, sens dubte, és un himne de la nostra generació. Això és un autèntic... Això sí que és... Aquí sí que ho podem posar, perquè això és un autèntic...
1: Tamasso!
0: Un tamasso! Com diu l'Abril, perquè... Home... Ja, escolta... L'F.R. David i el seu Wars. Saps de quin any és això? És de 1982, així que ves fent números de quants en tenies tu quan sonava... Quan sonava això, anem amb una història en directe? Va, que passin els pets.
2: La següent cançó és de l'últim disc i bé, porta per nom Pantalons curts i gemets pelats.
0: Està bé que en Gavaldà doncs, ens ajudi a presentar la cançó del seu últim disc abans d'aquest directe. Hi havia aquest Pantalons curts i els genolls pelats. Es referia al Brut Natural. Escoltem la versió en directe. Una de les guapes dels pets, també.

0: És una d'aquelles cançons, jo, tot i que el ritme així és com molt, molt, molt xulo i molt guapo, però és una cançó d'aquelles que en diríem intimistes, d'aquelles lletres que tenen els pets que ens fan recordar. Al final és una mica el que volem aquí, també aquí al Generació Chic. Una bona dosi de nostàlgia. Aquesta nostàlgia que ens transporta als 80 i als 90 i que ens porta, doncs, també els pets, també la música de casa, també els de Constantí. Oh, anys enrere. Concretament aquesta, ja et deia, era el 94 que sortia la seva versió, diguem-ne, d'estudi, el Brut Natural, però que un any després, per això deia el Gavaldà al principi que era de l'últim disc, això, aquesta versió que escoltem ara, és des del Virina a la Festa, des de l'àlbum en directe, a fantàstic àlbum en directe de 1995. Un exercici, doncs això. Un exercici guapo de nostàlgia que també s'ha de fer de tant en tant. I ara anem amb música disco, sí?
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem a explorar el que ens ve des de fora, des de més enllà de l'univers. Sembla que sigui la Guerra de les Galàxies, això, eh? Bum, bum, quan entrava la Guàrdia Real. Però són els Radiorama, la banda d'Italo Disco. Guapa, guapa, perquè sí, amb aquests Aliens del 1980.

0: El Radiorama, doncs, et deia, això és un projecte que arriba des d'Itàlia amb tota l'època aquella de l'efervescència brutal de l'Italo Disco, de la música de discoteca que arribava des d'Itàlia. L'espagueti dance, que en deien. Aquí arribava, doncs, de la mà de discogràfiques com Max Music o Blanco y Negro. Justament aquesta és una de les cançons, una de les bandes que surten des de la factoria Blanco y Negro, allà al carrer Amigó. Doncs sí, senyor. Escolta'm, avui estem potents, perquè... si estàvem abans amb un himne com a FRD i hem dit que allò era tot un tamasso, això no es queda enrere. Així que també haurem de dir que és un altre tamasso, Que tamasso!
1: Que tamasso!
0: I tant que sí! La Cyndi Lauper amb les nenes que només s'ho volen passar bé. Gent, simplement això!

0: Una d'aquelles cançons que segurament es van fer sense masses pretensions i que han acabat esdevenint tot el que et deia, un himne d'una generació, de la nostra generació. I si dic la nostra generació, vull... ja saps que em refereixo...
1: Generació Chic.
0: A aquesta generació. La nostra generació. La generació Chic. La generació de la Cyndi Lauper, també. Això, el 83, des d'un àlbum que es deia She's So Unusual. Girls Just Wanna Have Fun, les nenes que s'ho volen passar bé, i prou que al final... Escolta'm, ja està bé de voler reprimir a ningú, ja sigui per les raons que sigui, però... perquè siguin nens o nenes. Sí que no, eh? Per aquí sí que no passem. Ni de conya! Un himne que s'ha convertit d'empoderament justament per això, pel que ens explica la Cyndi Lauper en aquesta cançó, no? I que ella va fer sense cap mena de pretensió, però que s'ha acabat esdevenint això. Un himne de la generació, perquè que la cançó, doncs home, perquè mola molt, perquè la cançó mola molt, però també perquè això, per tot el que ens explica, i he acabat seguint el que et deia, un himne de la nostra generació. I aquesta és la nostra generació. També la generació dels Rebeldes. En Carlito Segarra. Que ens ho cantaven i ens ho explicaven. Mi generación.

Aquesta és de les que són guapes de cantar, perquè és això, és que al final diuen el que és la realitat del nostre programa, això ens agrada molt. Esta és mi generació, aquesta és la nostra generació, la que volem que sigui també la teva generació, la generació Chic. Aquesta cançó dels Rebeldes ens va perfecte, ens va al pèl, el que diuen.

Els Rebeldes, nascuts a Barcelona de la mà del grandíssim Carlos Segarra, evidentment, que van fundar això, que van començar amb la història dels Rebeldes, gràcies també a Loquillo, eh? Loquillo era el que estava darrere dels primers Rebeldes. Els primers Rebeldes, el Carles Segarra amb l'Aureli Morata i el Moisés Sorolla, tot i que després el Dani Lelo, que és, diguem, una de les senyes d'identitat, aquell saxo, no? Doncs això va venir, el Dani Lelo es va incorporar després, sempre amb aquesta història tipus, això, rockabilly. I seguim amb una mica més de rock and roll. Vinga, va, tothom, som-hi, come on everybody. Para-bam-ba-da-ba-da. Una mica de Jeff Barney and the Muscle Mixes, amb una mica de swing. Bam, bam. Recordant grans cançons dels 40, dels 50, amb aquest, això, el rotllito swing, però amb aquesta història feta des d'uns DJs, el Jeff Barney and the Muscle Mixes.

0: Fixa't que això és una cançó o una recopilació de cançons que a nosaltres ens arriba a l'any 89-90 de la mà del Jay Fanny i els Master Mixes, aquests productors, aquests DJs que arriben des de Anglaterra. I ells el que fan és recopilar, agafar cançons clàssics del rock and roll, del swing, aquests ritmes mood, Doncs tot això ho recopilen i ho posen fent aquella mena de remixes. Això ho van crear, ho van començar, els Stardom 45. Te'n recordes aquelles recopilacions de l'Stardom 45? Doncs això no deixa de ser una mica el mateix. Creat per aquests productors DJs anglesos, tot i que nascuts, són anglesos, a una població anglesa que es diu Rotterdam, res a veure amb la dels Països Baixos. Fan cançons que, mira, si han passat anys i aquesta ara la poses en un tardeo d'aquells que dèiem a l'inici i t'ho balla tothom. Són cançons de festa, cançons de la nostra generació, perquè la nostra generació és exactament això, una festa.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: I ara sí que ens posem a ballar amb el rotllo aquest nostre més discotequero, no? Amb el CNC Music Factory. Everybody dance now. Ara tothom a ballar. I que no falti ningú. Que no me n'enteri jo, Doncs vinga, va, ballem una estona, sí? Fot-li, va.

tamasso també, aquest de... autèntic tamasso de pista de ball a tope total. CNC Music Factory. La cançó en realitat es diu When I Make You Sweet, però evidentment tothom la coneix per aquest Everybody Dance Now. Des dels Estats Units.

Nosaltres anem arribant al final del programa i ho fem amb un altre temasso. Avui no us queixareu, eh? Estem arribant al final i ho fem de la mà de... grandíssims! Els Frankie Goes to Hollywood. I ja ho saps, que això es diu Relax.

Autèntic tamasso avui per acabar el programa. Un programa que ha estat de ple de tamassos, eh? Avui sí que tota aquesta gent que ens esteu enviant missatges, jo us ho agraeixo molt perquè, home, avui no sé si perquè venen festes i estem així amb allò que diuen que hem de compartir, que s'ha de compartir. Doncs hem volgut compartir amb vosaltres un tou de tamassos aquí al Generació Chic. I acabant amb aquest gran supertamasso dels Frankie Goes to Hollywood, aquest Relax. Sí, home, sí. Relax. Don't do

0: com que tots ja sou, doncs esteu molt versats amb això de l'anglès, no cal que us expliqui la lletra. Lletra que, per cert, vam prohibir a la BBC. Així que ja t'ho pots imaginar, però...
1: Vinga, va!
0: Acabant amb força, amb superforça, el Generació Xic d'avui, amb el Funky House Goes to Hollywood. Amb la veu del Paul Rutherford. Escolta, la setmana que ve, que ens enganxa just allò abans de Nadal, la nit de Nadal, et proposem un programa especial carregat de cançons d'himnes, però de Nadal, dels nostres, eh? Nadales de les nostres. Vindràs? Et convidem a una nit de Nadal especial, si vols, la setmana que ve amb nosaltres. Va. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Queden poc menys de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves abans d'aquest fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. Canvi a la Plana de Lleida, alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple. I és que l'increment de la demanda s'ha traslladat també als preus, on passar la nit del 12 al 13 en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. Per l'arribada d'aquestes milers de persones també s'obligarà a reforçar la mobilitat. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial, amb sobretot especial atenció a la P7 a Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival, que se celebra aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona i que ha aplegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia, 7 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de temptativa de furt de telèfon. I seguim en plena de successos, i és que un conductor d'un turisme mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris, a Barcelona. Els Mossos apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. Els participants de la baralla han fugit ràpidament i han deixat abandonats dos vehicles a la zona. I hem de parlar en plana internacional des que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit avui que rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, que va anunciar al juliol. Recordem que el pla de Trump que va anunciar era hi havia un acord amb Hamas i tots els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. En canvi, Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que asseguren Hamas sigui totalment desarmat. I hem de parlar encara en plana de catalana, ja que el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Ja en esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Fruitli Venècia Julia Cup. Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons.

0: anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
1: Hola. Una vegada més som aquí, ens trobem aquí, tal com ens ha presentat el nostre company Roger, i avui tenim una visita. Avui tenim un convidat, a vegades tenim convidada, a vegades convidat, i altres vegades estem sols i ja ens ho hem de fer entre vosaltres i jo. Però avui ens visita el Lluís Pasteller i Comelles. Hola, bona tarda, benvingut.
2: Bona tarda, benvingut.
1: Escolta, Pasteller, deu ser de Castellbisbal, no?
2: Seguríssim.
1: Perquè n'hi ha molts de pastellers.
2: I tant. Per cert, poder el 20 o 25 de cognoms, el primer o el segon, es diuen pastellers. Jo tinc nebots, em sembla que són quatre, que tots dos es diuen Pasteller, Pasteller.
1: Però de primer i de segon?
2: Sí.
1: I que els pares, naturalment...
2: Diuen Pasteller tots dos de...
1: Però per casualitat, esclar, no, sí. Família...
2: Segura...
1: No. Però és com Raventós, que aquí també n'hi ha bastants.
2: Tothom, suposo que deu sortir d'una casa de pagès, que no sé si s'habita, que en diuen Camp Pasteller.
1: Sí.
2: Que és a la carretera que va de Martorell a Terrassa.
1: Sí.
2: Hi ha una casa pagès. Suposo que el motiu d'aquest nom deu sortir d'aquesta casa de pagès.
1: De Martorell a Terrassa, que passes per Ullastrell o un trencall, no?
2: Bueno, i passes per la vora d'Ullastrell.
1: A la vora d'Ullastrell. Ah, i tots deuen venir d'allà.
2: Suposo.
1: Escolta, i tu també ets fill d'una casa de pagès d'allà o no?
2: No, jo sóc de fill d'una casa del poble, vull dir.
1: D'una casa...
2: Però hem fet de pagès sempre, vull dir que sempre es havia fet de pagès.
1: A on teníeu els camps? Per allà a les rodalies?
2: Sí,
1: a la vora?
2: Teníem aquí al Baix Llobregat, on passa l'autopista ara, aquí vora el riu.
1: Sí.
2: Allà hi teníem un camp, que era el camp... que tenies pereres i feies tomaqueres perquè podies regar.
1: Per allà al molí, que li deien, el molí no. Del no sé què?
2: Saps, no. Saps on és aquella gasolinera que hi ha, que és des de Molins de Rei fins a Martorell, que hi ha una gasolinera, que hi ha un hotel també?
1: Sí.
2: Doncs allà a la vora teníem el camp.
1: I com hi anàveu, amb carro?
2: Amb carro.
1: I a casa teva podíeu tenir el carro allà i el cavall?
2: Sí, sí, sí.
1: Era una casa gran, doncs?
2: No. Això teníem a l'horto, més teníem, diguéssim, allà. Cada dia anava a dormir a casa, no hi anàvem, no.
1: El cavall estava allà a l'hort? A la barraca o a la
2: cor? No. Allà teníem un camp, però no teníem cap casa allà. Allà hi anaves a l'estiu, i anaves allà, collies els tomàquets, collies les peres, i cap al vespre llavors anaves cap dalt a Castellbisbal.
1: I el cavall i el carro era a Castellbisbal.
2: Sí.
1: A la casa vostra, al costat, hi havia un lloc...
2: A davant. Teníem el puesto del carro i el cavall. Nosaltres vivim al carrer Sant Isidro.
1: Escolta, però jo sé que tu t'havies dedicat al vi.
2: Sí, bueno...
1: Teníeu vinyes.
2: Sí, sí, teníem vinyes. Nosaltres vam començar a vendre'ns el vi nosaltres, perquè abans el veníem amb el Cerdà, les bodegues Cerdà.
1: Ah, sí, de Castellbisbal, sí.
2: Sí, ara han aplegat o han fet suspensió del pagament, no sé què ha passat, però han aplegat ja fa...
1: Feien cava també, no?
2: No ho sé si feien cava, jo.
1: Jo sé que a Cuba havia vist...
2: A Cuba importaven, bueno...
1: Mira com ho saps, què digues.
2: El problema de la suspensió de pagaments que han fet ha sigut per culpa de Cuba.
1: Que Cuba no els hi pagava, no?
2: No els hi pagava.
1: Què et sembla?
2: Sí.
1: Si ho dic jo, no s'ho creurien.
2: No, doncs...
1: No paguen a ningú.
2: Sí,
1: jo els primers anys d'anar allà veia Bodega Cerdà, Castellbisbal,
2: sí,
1: deia,
2: sí.
1: Si són veïns, així és a per a casa
2: no,
1: meva.
2: No, doncs per la suspensió de pagaments ha sigut per culpa de que em venien molt a Cuba, coi, el Joan, que és de la meva edat, que ja és mort també, han estat de pega aquesta gent, perquè se'ls hi va matar un fill, se'ls hi va penjar. L'hereu de l'empresa Cerdà.
1: Jo coneixia a la dona d'ell, que era andalusa, però no sé si som germans.
2: No, però això és un germà.
1: Un germà.
2: Un
1: val.
2: Germà. Val. Ton, que es diu Ton. Clar. Aquest és el germà petit.
1: Val. El que deies tu, doncs?
2: Jo parlo del germà gran, que era de l'edat meva.
1: Sí.
2: Es van casar, inclús vaig anar a bodes, vull dir, i que érem molt amics, inclús quan vam anar a la Cornet de Conduir vam anar junts i he fet moltes coses.

0: junts. I llavors es va casar amb una de Can Amat, d'una casa de pagès també, que en deien Can Amat, que és entrar al poble de Castellbisbal. Abans d'entrar a Castellbisbal, que hi ha una pujada,
1: sí?
0: Una casa de pagès que hi ha a mà esquerra, allà era, que es deia Teresita, es deia ella.
1: No, i allà es veuen cases molt maques per allà.
0: Però tot allò no hi era de quan jo parlo, eh?
1: No maques modernes, eh? Masies guapes. No,
0: sí, bueno, n'hi ha aquesta de Can Amat, que en diuen, llavors, abans de bontiar les urbanitzacions de que hi ha indústries, allà era Camp Pedrerol, en deien.
1: Sí.
0: Però allà aquell cantó no n'hi ha gaires, només hi ha... Quan puges per la carretera trobes Camp Pedrerol, trobes Can Amat i no n'hi ha cap més de casa de pagès allà. Llavors, tirant més cap a Terrassa, sí que hi ha.
1: I tu les vinyes les tenies, vosaltres les teníeu allà, a la vora d'allà, i anaves a vendre vi vostre.
0: Sí.
1: Però fins i tot amb un cadi reixat, vas dir una vegada.
0: Sí, amb carro. Estàvem 5 hores.
1: Per on passàveu?
0: Mira, passàvem pel Canyet.
1: Sí?
0: Cap a Rubí.
1: Cap a Rubí, sí.
0: Llavors, abans d'arribar a Rubí, trencàvem per Mirassol i la Floresta i tot allò. I anàvem a sortir a l'estació del tren de Sant Colgat.
1: Sí, de la Floresta ho sé, perquè ara des d'aquí el bus hi va,
0: sí.
1: Jo tampoc ho coneixia.
0: Sí.
1: Allò, anava tots aquests toms, sí. Aquests giravolts i amb el carro...
0: Home, giravolts no passaven per aquí perquè feien més via.
1: Ah, sí.
0: Perquè si no havies d'anar a Rubí, llavors de Rubí cap a Sant Cugat, i en canvi per aquí feies més via i no estaves tanta estona.
1: I un cop a Sant Cugat...
0: Llavors anàvem cap a Cerdanyola.
1: Lluny, eh?
0: I Ripollet i Montcada, i tant. 5 hores estàvem.
1: Us havien de comprar moltes garrafes, perquè si no, no.
0: No, a més estàvem tot el dia, vull dir, i sempre et guanyaves més la vida si te'l venies tu, que no pas si el venies amb un altre.
1: Ah, esclar. I tornava... Digues.
0: I va ser l'any que hi va haver la riuada.
1: El 62, sí.
0: Sí, que nosaltres vam començar l'estiu, i al setembre va passar la riuada, que es va portar al pont del Canyet.
1: Recordes, la Riera de Rubí?
0: La Riera de Rubí.
1: Sí, sí.
0: I llavors vam estar un temps que no podíem anar en carro, perquè havíem de fer un pont provisional per poder passar.
1: I llavors
0: havíem de llogar un camió i anàvem a repartir. I llavors hi anava un cop a la setmana o més.
1: I llavors els guanys ja...
0: Esclar, bueno, però mira, va ser un mes o dos. Llavors vam construir un pont d'aquests provisionals mentre es feia.
1: Esclar. Això va anar malament, perquè si t'havies de casar aviat i amb aquestes despeses...
0: No, jo encara vaig trigar. Si jo tenia 17 anys,
1: 17,
0: eh?
1: Sí, ho calculo.
0: Mira, jo vaig néixer el 45, doncs el 62, 17 anys.
1: 17 anys. El sí. Casament encara quedava lluny.
0: I a més, al anar cap allà, com que anaves carregat, segons com havies d'anar a peu, si hi havia pujades.
1: Perquè la mula o el mulo...
0: Exacte. Vull dir, que pogués i... No, i escolta, arribaves allà i treballar tot el dia i llavors...
1: I que ho veníeu, a particulars?
0: Sí, amb garrafes de 4, 8 litros...
1: I tan lluny, més a Rubí, per exemple, no?
0: No, ja t'ho diré per què. Perquè el meu germà va fer l'Emili a Ripollet, que és a Tocana, a Montcada.
1: Sí, conec.
0: I coneixia gent d'allà a Montcada, i mira, com que coneixia gent de Montcada i Ripollet, vam començar per allà.
1: A vendre-ho allà, esclar.
0: Exacte.
1: Teníeu la parròquia, els clients allà.
0: Exacte.
1: Encara que
0: exacte.
1: Papiol estigui més a la vora o Molins de Rei,
0: sí,
1: aquí
0: bueno, però,
1: ho compraven amb un altre.
0: Però Papiol no hi podien fer res, perquè també n'hi havia que anaven a repartir via de Papiol que anaven a fora.
1: Ah, per això. Vosaltres ja teniu la vostra clientela, que no us amoïnin. Escolta, continuarem parlant amb el Lluís Pasteller, després us explicarem la seva vinculació amb Molins de Rei. I ara escoltarem a Maria del Mar Bonet, Fora de Sembrat.

0: Ja. Escolta, i aviat vens a Molins de Rei, doncs.
1: Sí.
0: Amb 17 anys no, però...
1: No.
0: Com va ser?
1: Mira, jo teníem 23 anys, jo, i tota una colla de jovent que allà, llavors ja teníem cotxe i començava a conduir. Mira, ens anem cap a Molins de Rei.
0: Sí.
1: I a Molins de Rei, pues, vaig conèixer la Belina al Foment.
0: A veure, la Belina, com ens situem? La Belina viu a la al carrer Clavé, sí, anant cap a Can Malbé i al, sí, costat del que abans era la pista
1: del Samaran.
0: Del Samaran.
1: Sí.
0: I ella també es dedicava a la pagesia.
1: Sí. Jo primer no ho sabia. Jo vaig conèixer amb ella, llavors al cap d'un temps ho vam saber. Una amiga m'ho va dir, que si eren això, si no allò, però ens vam conèixer al Foment. I mira, vam començar a ballar, llavors era l'estiu, i tot l'estiu hi havia el ball a la pista del Foment.
0: Sí.
1: Recordes?
0: Sí, sí, esclar.
1: I allà vam anar enraonant, i mira, vam ser de la manera que la vaig conèixer.
0: Jo la vaig conèixer abans que tu, eh?
1: Sí, perquè tu ets veí.
0: Soc veí de tota la vida.
1: Sí.
0: Me'n recordo que portava una cua llarga.
1: Sí. Encara la té.
0: Ai, no te l'ha ensenyat mai? Sí, bueno, sí, una trena, a veure.
1: Aquest dia ho vaig
0: més
1: ensenyar.
0: Fins.
1: No, són els cabells. No.
0: Però és una trena, no, és una cua. Trena. Ja ho he dit. Te la va ensenyar, que la, sí, guarda?
1: Guarda la d'ella i d'una filla nostra.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Però... va anar a la perruqueria, li van tallar, li devien lligar per dalt i la guarda. I el cabell, sí, no es fa malbé.
1: No, i el cabell de la filla també. No, d'una filla... també encara ho guarda. Diu, mira, jo t'ho ensenyaré.
0: I perquè teniu dues filles, no? La Belina,
1: sí,
0: i tu?
1: Tenim una que es diu Susana, que té 54 anys.
0: Tants anys ja? Sí que teniu fills grans.
1: I la petita en té 49. Sí. Els dos tenen dos fills, noi i noia, tenen la parella cada un.
0: Sí, em sembla que aquesta edat la tindríeu vosaltres. Clar, com que sou de la meva, em sembla que tothom és jove.
1: La gran està separada, que és el plat del dia.
0: Sí.
1: Vull dir, i l'altre no, l'altre vull dir, conviu, es viuen. Una viu allà a vora l'ambulatori.
0: Bueno, el de davants.
1: Al col·legi de la Sínia, uns pisos alts que hi han, una viu allà. I l'altre viu a sota casa, al lloc que hi havia la sogra. Quan la sogra es va morir, es va arreglar, i llavors ara hi viu la filla petita.
0: És a dir, si jo me recordo que la veia sempre la Belina, que anava a... passava per davant de casa per atravessar els camps,
1: sí,
0: que anava a collir maduixes.
1: Allà davant de casa teva teníem un camp.
0: Tinc un camp.
1: Sí.
0: Però, esclar, ella no podia passar el rec. Havia d'anar a voltar per allà als ponts de Can Baruta.
1: Sí.
0: O per, sí, allà, per les monges. Per allà.
1: Exacte. No, allà... no vas passar per aquí al pont de Can Baruta, giraves a l'esquerra per vora la riera...
0: Sí, i entraves per aquell caminet.
1: Exacte, sí.
0: Però, esclar, jo, per exemple, a casa meva, que és allà davant del nou cap, sí, d'ara, l'ambulatori, veure-la de lluny, només alguna vegada
1: perquè
0: que havia anat amb algun camp. No podia passar jo a travessar el rec.
1: No la veies perquè hi havia molts arbres.
0: No, i el rec...
1: Bueno, però hi havia molts arbres i t'ho topaven, perquè si no haguessin hagut arbres, ho hagueres vist.
0: Però hauria d'haver anat a aquests camps. Jo aquests camps què hi havia d'anar a fer, m'entens?
1: No,
0: alguna vegada que vaig anar a passar per aquell caminet,
1: sí,
0: i veia la meva casa de lluny.
1: Hi havia molta gent que passejava per allà.
0: I allà què hi tenia ella, maduixes?
1: Allà s'hi feia, allà hi havia moltes pereres.
0: A pereres també.
1: Presseguers, pruneres... Però maduixes no sé si se n'havien fet.
0: Ai, jo la recordo amb un cistell de maduixes.
1: No sé, i diré per què, perquè... aquell camp en deien el Campo de les Piedres. Teníem homes a treballar, que eren castellans, deien el Campo de les Piedres perquè hi havia molts rocs.
0: Molts rocs.
1: I les maduixes necessiten terra molt fina, que sigui terra sorrenca, vull dir que no,
0: no s'hi
1: passi, no s'hi embassi molt l'aire.
0: Sí, que deu ser bona ara ja la clínica, a on teniu el camp, més o menys, no? O el col·legi de la Sínia. Tot
1: no,
0: això ara ja m'he perdut.
1: Més aviat, sí. Més aviat, bueno, estàvem tocant a la riera nosaltres. Que...
0: ah, sí, sí, que hi havia un caminet.
1: Però, exacte, però més aviat, sí. Més aviat era el col·legi del pati de la Sínia.
0: El pati de la Sínia, sí,
1: que queda
0: clar,
1: tocant la riera.
0: Clar, ara quan passes encara per allà a la riera, sí,
1: que hi ha un tros que no hi ha res, aquí hi ha arbres.
0: Hi ha una figuera. Sí. Ara hi ha una figuera perduda per allà, sí.
1: Potser sí, però vull dir, allà hi ha un tros que no està edificat, que diu que hi han de fer ara la... Han de fer la residència
0: sí,
1: d'avis.
0: No, això sí, que hi ha allò dels bubs, que hi ha els gossos...
1: I... Ah, exacte, exacte. Ah, això mateix.
0: Llavors, a quin any era ja que vens tu aquí? 54 les filles, 56, no, mira, 57
1: jo
0: anys?
1: Jo em vaig casar l'any 70. Jo vaig conèixer la Balina, aviat ens vam casar, potser vam festejar 2 anys o més, no vam festejar gaire, no.
0: I cap aquí.
1: Sí.
0: Jo... I dius que coneixies a la meva mare, de veure-la passar per allà?
1: I tant, que la coneixia.
0: I això no ho sabia, el dia sí, que m'ho vas dir em va fer gràcia.
1: No, sí, que coneixia, i tant.
0: Ho havíeu parlat, també?
1: Sí, que havíem parlat. Que raonava, també era en raonadora, no era estranya, ta mare.
0: No ho era, no.
1: I a més, com que coneixia la sogra, coneixia el sogro, i coneixia les filles, segur.
0: Però nosaltres no havíem parlat mai, eh? Tu i jo.
1: No, jo sé que passaves per allà, però no havíem parlat gaire.
0: Entre que passes amb el cotxe o que...
1: Sí.
0: Jo passava per allà, però no...
1: A peu no hi havia passat gaires vegades, perquè... ara sí, a cops vaig a caminar. Bueno, ara no hi vaig tant, però... Anava molts cops a caminar i passava per allà als ports de Can Barut i anava cap a Can Revella i tirava cap a Can Revella amunt fins al Salt de l'Aigua.
0: Ah, és maco passejar tot això,
1: I llavors
0: això,
1: anaves a sortir a la Rierada... i t'anaves cap a Sant Bartomeu i baixaves per la carretera.
0: I llavors, també, la vegada que vam parlar tu i jo per primera vegada va ser que anàvem a buscar el diari quan el Covid. Llavors sí que anàvem a peu a buscar el diari i jo passejant el gos, que llavors no podia sortir.
1: Sí, bueno, però amb el gos sí.
0: Amb el gos sí, però tu anaves sense gos.
1: Sí.
0: I no et deia ningú res, no et renyaven.
1: No m'ha dit ningú res.
0: I anàvem a Cal Amèlia a buscar el diari.
1: Sí,
0: llavors amb el diari ja passava al matí, la tarda de dinar i...
1: Jo també, mira, cada dia jo vaig a buscar el pa i el diari, i mentre esmorzo miro el diari. Sí. És un costum que ja t'hi has acostumat. Sí, i si no ho fas, sembla que et faci falta.
0: Sí, per molt que hi hagi televisió i els mòbils que diguin el que vulgui. A mi m'agrada llegir el diari.
1: Jo també.
0: Escolta, em vas fer donar classes, vas ser professor de classes de pagesia a l'escola del Castellsuró.
1: Sí.
0: Fa molt d'això o com va ser?
1: No fa gaire, fa... Bueno, hi vaig estar un parell d'anys. I llavors, quan em va passar això que vaig haver d'anar a fer... que em van diagnosticar el càncer...
0: Ah, que vas tenir una malaltia que vas haver de tractar-te.
1: Sí, llavors ho vaig deixar. Però hi vaig anar 2 o 3 anys, vull dir que... Com que hi havia els nets que anaven allà, hi havia una noia que és mestra, que viu allà a vora la granja, i em va dir, escolta, no voldries pas venir. Dic, sí, home.
0: I que eren pràctiques o només teòrica? Teoria?
1: No, i pràctiques, vull dir...
0: Hi havia terreny?
1: Sí, un tros de terreny. Plantàvem enciams, plantàvem cols, plantàvem bròquils i pèsols i tot, havien fet. I
0: tots eren nanos de què, de 12 anys? O...
1: N'hi havien de més petits i n'hi havien de més grans, però esclar... Els que feien la feina com a any havien que t'ajudaven. Mira, això planto amb una estaca, planta l'enciam, i esclar, es feia gràcia.
0: Nens i nenes, també.
1: Sí, nens i nenes, sí. Sí, sí.
0: Bueno, continuem amb música. Ara escoltarem Il Mondo. Em sembla que la canta Jimmy Fontana.
1: Jimmy Fontana, m'agrada.
0: Ah, l'havies ballat, al Foment, sí, amb la Balina.
1: Estàs segur.
0: I Ma Vida, el de l'Alain Barrier, potser també la posarem després. Ah. Ai, si escolta la Delina.
1: Música de la nostra edat.
0: S'emocionarà si escolta aquestes cançons.
1: Sí.

0: Un cop ets a Molins de Rei, ja a casa de la Belina, llavors encara vivien els pares de la Belina. T'afegeixes a la pagesia d'ells, també?
1: Sí. Jo llavors també anava a repartir vi dos o tres dies.
0: Del vi de Castellbisbal?
1: Sí.
0: Sí.
1: I llavors, els dies que no anava a repartir, ajudava amb el sogro i anava a portar la sogra al mercat els de matins i anar a buscar.
0: Ah, ells sí que anaven al mercat a Barcelona.
1: Sí, al mercat de la Llibertat, Travessera de Gràcia, Via Augusta.
0: No, i a la part bona de Barcelona, eh?
1: De Gràcia.
0: Sí, sí. I tu hi anaves a acompanyar-los?
1: Sí, jo els dies que podia, que no tenia jo la feina que havia d'anar al reparto, llavors l'ajudava jo amb ell. Vull dir, jo hi anava dos o tres dies, em sembla que era, no sé si eren dos o tres dies. Dos dies sencers, i llavors el dissabte, quan anava a portar la sogra al mercat, feia Barcelona al dematí, portava vi al dematí.
0: Perquè ella no conduïa, anava, la portava el seu marit.
1: El sogro, sí.
0: Però el seu marit va morir.
1: Sí, això l'any 88 o 89 era.
0: Em vas dir que va morir anant al mercat.
1: Sí, sí, sí. Quan estava a la furgoneta i quan va arribar a la plaça Calvo Sotelo, que abans es deia Calvo
0: Sotelo. Sí, encara, jo de vegades encara ho dic. Si bueno, digues, digues.
1: Doncs allà, coi, el sogre li diu, coi, escolta, diu, per què no pares? Perquè el semàfor és vermell. Ja va veure algú que no funcionava bé. Però bueno, van anar tirant fins al mercat, que d'allà la plaça Francesc Macià fins al mercat, agafes la Travessera de Gràcia i de seguida hi ets. I l'agafar la Travessera de Gràcia per agafar el carrer per anar cap dalt al mercat, allà va quedar mort.
0: Va morir d'un atac?
1: Sí, va morir d'un derrame cerebral.
0: Mm. No, i tu hi anaves? Tu hi anaves?
1: No, jo no.
0: Anava. Com es deien els pares de la Belina?
1: El pare es deia Quintí i la sogra es deia Marcelina.
0: Sí, i anava la Marcelina i ell.
1: Sí.
0: I la Marcelina llavors es devia trobar... Bueno, clar, que ja m'ho imagino.
1: Sí, no ho sé, no ho era, però esclar, l'ambulància i el van portar cap al clínic,
0: però
1: i
0: ja no,
1: ja no hi va haver res.
0: Escolta, i arrel d'això, la Marcelina va continuar anant amb aquest mercat de la
1: sí,
0: Llibertat, es
1: sí,
0: diu.
1: Perquè llavors pues, jo vaig agafar la feina que feia el sogro, llavors ho vaig fer jo. Tot i així, encara va durar un parell d'anys que feia les dues coses. Anava a repartir el vi i feia allò de pagès. Cada dia anava a portar la sogra i llavors l'anava a buscar. Però llavors ja va passar un parell d'anys que no podia ser fer totes les coses. Anar a repartir vi dos o tres dies i fer allò de pagès no podia fer-ho. Bueno, era molt corregós.
0: Home, repartir vi, fer de pagès i a més anar al mercat.
1: Anar al mercat. Bueno, anar al mercat a portar-la, per fer la parada i tornar a marxar.
0: I anar-la a buscar després.
1: Pues, escolta, bueno, ho vaig aguantar dos anys, em sembla que era. I llavors va ser quan ho vaig deixar, em vaig vendre la clientela amb un home de Gelida, i llavors jo vaig fer de pagès sol.
0: De pagès sol aquí,
1: sí.
0: I fins a la jubilació. I parles de Castellbisbal, de que al començament... Venies al vi vostre, encara sí. Tens família a Castellbisbal.
1: Mira...
0: Germans?
1: No tinc, sóc l'últim, n'érem cinc. Els pares i tres germans. Tots són morts, la meva germana es va morir ara el desembre abans de Nadal, farà un any. L'última germana que tenia. Ara tinc nebots, però dels familiars de la família meva ja només quedo jo. Bueno, a dreta llei... Com que era el petit, també és...
0: Sí, ja toca.
1: Perquè la meva mare es va morir molt jove, que va agafar un càncer, i llavors et parlo de 50 més de 50 anys enrere, no hi havia gaire que fer. La van operar, va passar uns anys molt bé, però llavors al cap d'un any, per Setmana Santa, una Setmana Santa es va morir.
0: Sí. Llavors tu sols ser el petit... doncs encara estàs aquí donant guerra.
1: Exacte.
0: Perquè et vas jubilar fa 15 anys, no?
1: No, fa 4, 5 o 6 anys fa.
0: Ah, no?
1: Bueno, jo
0: no estava... la vas agafar aquesta que s'agafa abans d'hora, no?
1: No, no. Jo estava jubilat.
0: Sí.
1: Inclús cobrava, jo als 65 anys em vaig jubilar. Perquè el ram nostre de pagesia...
0: T'ho permet.
1: T'ho permet. I vaig estar quasi bé fins als 75 anys al mercat.
0: Escolta, i bestiar, no?
1: No.
0: Gallines, sí.
1: No.
0: Tampoc.
1: Abans, jo quan em vaig casar, els sogros encara en tenien, de gallines. I conills.
0: Sí.
1: Gallines sí. I conills tenien.
0: Escolta, i... A veure, aquest, una cosa que em quedava...
1: Per, et quedava per, el tinter.
0: De?
1: Et quedava el tinter. Per
0: sí, et quedava el tinter d'això de la família que tens a Castellbisbal, treballar aquí a la pagesia, quan et jubiles i continues fent... I t'entretenies amb alguna altra cosa?
1: No.
0: Oh, no era això el que et volia preguntar, no. Et volia preguntar això de que compaginar la feina de Castellbisbal amb la d'aquí, res, llavors et vas quedar i el mercat fins quan?
1: Mira, fins l'any el 70...
0: Perquè quan falta la Marcelina, llavors t'hi quedes tu sol sí, al mercat.
1: Sí, sí, sí.
0: I això fa molts anys que ja no hi ha mercat, doncs.
1: Jo deu fer 5 o 6 anys, em sembla que fa que no...
0: Ah, no tant, doncs. No tant.
1: Jo em vaig jubilar, gairebé tenia 75 anys.
0: Llavors deus tenir com un enyorament del mercat i per això vas tan sovint al mercat de Molins de Rei, que et coneix tothom. Oi que m'ho han dit que sí, que hi aneu?
1: Bueno, sí, acompanyo l'Ovelina.
0: Et coneix la meva cosina, la Carme, et coneix...
1: La Carme és cosina teva.
0: Sí.
1: Hòstia, hi ha cops que li he portat... Mira, aquest any li vaig portar... aquest any no tant, però... Li vaig portar peres i préssecs.
0: Ah, sí, ella va dir que coneixia. Sí, sí, el Lluís. I dic,
1: sí, sí.
0: I després els de davant, el Javi i el Jordi.
1: Sí, aquells també em coneixen.
0: Sí.
1: I llavors amb els de la Palma, els Palmarines.
0: També.
1: Les Palmarines, quan jo ofte no fèiem de pagès i això, quan era el temps de les cireres, que jo ja no en tenia de cireres, que abans havíem collit moltes, havíem estat 2 mesos només collint cireres a les verderes. I llavors, amb els de les Palmarines, fèiem un truequer. Ells tenien moltes cireres, jo els hi portava préssecs i ells, a canvi, em donaven cireres.
0: Ja, no, això està bé.
1: Sí.
0: Home, clar, si no es faria, es fa malbé.
1: No, no, i tant.
0: Amb els rovellons se pogués fer això. Ara no n'hi ha cap, no? Què se'n feien per allà a Castellbisbal?
1: Sí, que se'n feien, però molts anys enrere, però ara ja...
0: Ara tampoc. Què ha passat? Aquí tampoc.
1: Bueno, perquè no plou. Aquest any ha plogut, però aquests anys enrere...
0: Sí, però encara
1: anys...
0: que plogui, jo vaig a Can Revellà, no en
1: I
0: trobo,
1: a més
0: eh?
1: A més, la gent es passeja molt pels boscos i això tampoc no...
0: Llavors, a Castellbisbal deu saber topants, tu?
1: No, hòstia, els topants que hi havia, ja...
0: Agafem el cistell.
1: Sí.
0: Escoltem Alain Barrière amb Mavi, que també li agradarà a la Marina. Bé.

0: tants anys veïns i jo no sabia que els pares de la Belina, com es deia, la Belina sí que sabia el seu nom, es deien...
1: Quintí i Marcelina.
0: La Marcelina és... Val, en conec d'altres, però el nom de Quintí em crida l'atenció.
1: Però esclar, però com que ve del cantó de Sant Quintí de Mediona...
0: Ah, ells van venir aquí, tots
1: no,
0: dos?
1: No, els seus orígens del Quintí són de Sant Quintí de Mediona.
0: I de la Marcelina de Molins de Rei.
1: La Marcelina de Molins de Rei. Ah, bueno, el seu pare, la Marcelina, era de Vallirana.
0: Ah, sí. Però llavors ells van venir a Molins de Rei.
1: Exacte.
0: I després el Quintí de Sant Quintí de Mediona, després sí. Tu vas venir de Casabella, però tots a la mateixa casa, Pairal, sí, que sí. Encara hi sou ara.
1: Sí.
0: Al arribar aquí vas fer coneixences, amistats aviat?
1: Sí, sí, sí.
0: De la feina, de la pagesia?
1: De la feina i dels veïns i de la pagesia.
0: Vull dir. I les amistats joves de llavors, de la sí. Belina i de quan anàveu a ballar. I ara en conserves d'aquestes amistats?
1: Sí, sí, sí.
0: Us veieu al teu dia a dia?
1: De... No, no ens veiem molt. Vull dir, si anem d'excursions o anem a fer algun dinar o coses així. Perquè normalment la colla del 49, que és de la Belina...
0: Sí, la colla del 49, la Belina...
1: És
0: sí.
1: La colla 49, és quasi bé... Abans es feien més excursions, però de quan en quan es fan excursions.
0: Ah, jo, per exemple, anar avui a veure les Illes Medes i un dia...
1: Exacte, vull dir, sorties i hi havia hagut... Vam anar a França, a la Camarga, fa uns anys. Llavors, cada any fèiem una sortida d'un parell de tres de dies i ens trobàvem així normalment cada any, totes les de la colla de la Belina.
0: I, escolta, els gegants de Castellbisbal, com es diuen?
1: No ho sé.
0: Ai, m'ho he pensat.
1: Jo, quan hi era, no n'hi havia, de gegants.
0: No n'hi havia?
1: No.
0: Són nous, doncs?
1: Sí, sí. Bueno, però parlo de 55 anys, eh?
0: Sí, però aquí fa 100 anys ja n'hi havia, em sembla.
1: Aquí sí, però allà no.
0: Allà no, i ara hi ha uns gegants. Haurem de preguntar-ho. Ara, no, ara no, perquè no. Estem en directe.
1: Sí.
0: Però si no podíem mirar-ho i el mòbil potser ens ho diu, eh?
1: Ho diria, de segur, però jo no ho sé. Ja et dic, ni sé si hi ha gegants tampoc.
0: I a Papiol tampoc ho sabem, eh? Jo no ho sé tampoc, ara que ho dius.
1: No, tampoc.
0: Val més que fugim d'estudi parlant d'una altra cosa. Sí. Alguna afició que tens? Alguna cosa que et faci gràcia?
1: M'havia jugat molt a futbol, jo.
0: Ah, sí?
1: Sí. Sí, sí.
0: Allà dalt, a Castellbisbal?
1: Castellbisbal, sí.
0: Fins... De porter o de...?
1: No, jugava de mig volant, d'interior i...
0: I ho vas continuar fent?
1: Sí, sí.
0: Temps. I ara encara no?
1: No, ara ja no.
0: Bueno... Vull dir, però llavors, tens afició per saber si juguen aquí a Molins de Rei, un dia els vas a veure...
1: Però no hi vaig a gaire a veure partits de futbol, no.
0: T'estimes més escoltar com criden els del pàdel? Què? Fan soroll?
1: Bueno, nosaltres a davant no els sentim, de davant. Quan està darrere, sí, se sent, però de davant els crits no se senten.
0: Que van pom, pom!
1: Lo fotut és quan és a l'estiu que tens les finestres obertes... i pim-pam
0: i alguna per renec, alguna paraulota?
1: Sí.
0: Més d'una?
1: No les dic, però...
0: No, home. I hi ha bar, també, hi ha Santa,
1: sí,
0: no?
1: Que per mi el que els aguanta és el bar, perquè del pàdel els ha baixat molt. Els primers anys hi havia molta concurrència, però ara no hi ha gaire concurrència.
0: Ah, veus, jo no hi he entrat mai.
1: Jo tampoc. Bueno, i he entrat algun cop per fotre'ls i bronca, això sí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Per què? Que havien tirat alguna pilota i
1: no,
0: tallat un vidre?
1: No, que han de plegar a les 11. I ara no, ara pleguen a les 10, ja, normalment. Però abans plegaven a les 11 i passaven de les 11.
0: I de les 12 i tot.
1: No, a les 12 no, però havies d'anar a fotre bronca.
0: Ara i no. el bar dius que funciona? I...
1: Sí, i fan menjars i tot.
0: No em diguis.
1: Sí.
0: Pots anar a dinar allà un dia?
1: Sí, et sembla que si vas tu i dius que vols anar a dinar, te'l faran, perquè hi ha gent que menja.
0: Ai, jo que ho tinc tant a la vora. Sí.
1: Tant a la vora que ho tens.
0: Sí, tens raó, eh? I no vaig enlloc. No, al final em quedaré allà aquella casa jo sol.
1: Tu et fas el menjar tu mateix, vull dir...
0: Sí. Sí, i per dir que com que no m'ho havia fet mai gaire, fins i tot m'agrada. I m'agrada... acabat de fer, m'agrada el meu gust, no m'agrada postre, i si vaig a un restaurant sempre el postre... I el...
1: Jo et vaig a dir la veritat, jo cada cop m'agrada menys anar a un restaurant.
0: No, a mi gens, a mi no gaire.
1: Jo abans hi anava més, quan era més jove hi anava més. Abans l'arròs, la paella, anaves a un restaurant i, escolta, foties una rosca i llevaves els dits. I ara, escolta, no hi ha res, que és cru i sec. I ara, mira, jo, com a casa, com el fa la Balina, no el trobo enlloc.
0: Clar, ai, Avalina, escolta, avui hem de portar un tàper aquí a la ràdio. Sí, jo també m'ho faig jo. I si no, m'ho bistec i poca cosa, no, en tinc prou.
1: No, jo també.
0: I si vaig a un restaurant és perquè vaig amb algú per tenir una mica de conversa.
1: Conversa, sí.
0: Ara, sí, per curiositat, anar aquí al pàdel, em diria que dic, vinc a dinar.
1: Sí, i ja veuràs com te'n donaran.
0: Ah, sí?
1: Si jo ho veig i sopars i tot, ja cop que fan.
0: És que de fora no veig res.
1: No, es queda una mica amagat.
0: Bueno, potser fins i tot està bé. Jo...
1: No ho sé, jo no...
0: Una mica tots hi ha anat, els d'allà davant. Alguna vegada tots els restaurants, un dia o altre, amb algú hi ha anat.
1: Hi ha anat.
0: Però amb aquest no, no ho sabia. Ni, és que ni entrar un cafè amb llet ni res.
1: Els diumenges no ho sé si en fan, perquè els diumenges és el dia que tenen menys gent, vull dir que... Però els altres dies, sí, jo veig allà qui menja.
0: Mentre busquem a veure els gegants d'aquesta vila, com es diuen, escoltem a la cançó dedicada als gegants de Molins de Rei, el vals del retorn.
1: Som-hi.

0: Ja ho tenim. Els gegants de Castellbisbal són el Manel i la Vicenta. El Manel, Manel i la Vicenta. I tu creus, saps per què? No ho sabies?
1: No ho sé, però la Vicenta és perquè el patró de Castellbisbal és Sant Vicenç.
0: I és, Manel?
1: Que és el 22 de gener.
0: Sí.
1: I és la festa
0: els
1: major.
0: Els hauràs d'anar a veure el dia que surtin, eh?
1: Home, m'ho han de dir, perquè si no ho diuen... No,
0: per la festa major deuen sortir. Quan és la festa major de Castellbisbal?
1: El 20, 21 i 22 d'agost. I llavors a l'hivern és per Sant Vicenç.
0: El ple fred i calor.
1: Calor
0: gener, exacte. I agost. Sí. És a dir, prepara't abric, bufanda, sí, i màniga curta. Ens ha trucat la Valina.
1: Sí.
0: Jo em pensava que ens volia dir el nom dels gegants, però no. Saps què ens ha dit?
1: Que no fan menjars.
0: Que no fan menjars des de fa una temporada, van deixar de fer menjars allà al costat, al pàdel.
1: No sé com ho sap ella.
0: Sí, mira, li deu haver dit algú. Jo que ja em feia la idea d'anar-hi un dia allà a treure el nas, ja se'm...
1: Bueno, doncs, jo encara alguna vegada veig algú, no, que mengen per allà, ara el que mengen, però feien dinars.
0: A l'escoltar la cançó dels gegants de Molins de Rei ja la coneixies.
1: Sí.
0: Però tu m'has dit que t'agradava l'altra, la cançó de Molins de Rei.
1: Sí.
0: I llavors, al dir-me això, que jo t'ho agraeixo, també m'has dit que abans la gent al camp... Explica-m'ho.
1: Cantaven.
0: Què vols dir? La gent collint peres i anaven,
1: exacte,
0: cantant?
1: Exacte, treballant o esporgant. Inclús abans que s'esporgaven els ceps, la gent, venien moltes dones,
0: sí,
1: també es cantaven.
0: Ai, campanera, porque trato... Sí,
1: cantaven.
0: En un desierto de arena...
1: Això et parlo, sí, de quan jo tenia 10 anys, eh? Parlo...
0: I els homes també cantaven.
1: Sí, sí, n'hi havia
0: Granada,
1: que també cantaven.
0: Granada, tierra,
1: sí,
0: soñar...
1: Sí.
0: I tu també havies fet algun pinyol?
1: No, jo cantar no.
0: Però la gent... I aquest costum s'ha perdut del tot? Del tot?
1: Sí.
0: Sí, la gent inclús a casa poder fer el jardí.
1: Allà a Castellbisbal, a la meva infantesa, el 95% de la gent eren pagesos.
0: Sí.
1: Tots tenien vinya i tenien hort i es vivien d'això.
0: No ho conec gaire, jo, a Castellbisbal.
1: Bueno, abans, quan jo et parlo, hi havia 1.500 habitants. I ara potser n'hi ha 12.000 o 13.000, eh?
0: Però jo no ho conec gaire, eh? No hi he entrat mai a l'església, això que conec les esglésies d'arreu, quasi. No hi he entrat mai a l'església. Hi ha anat molt poc, poder per la combinació. Hi ha el bus aquest de Castellbisbal, ara sí que passa sovint.
1: Perquè a Castellbisbal, des de que jo vaig marxar, que llavors hi havia 2.000 o 2.500 habitants, com que el terme municipal de Castellbisbal és dels més grans de Catalunya.
0: El terme municipal?
1: Sí.
0: Com Sant Cugat, que també és molt gran,
1: sí,
0: però digue'm, és gran aquest de Castellbisbal.
1: I tot el que abans eren vinyes i això, ara hi han fet indústries. I com que hi ha tantes indústries, doncs l'Ajuntament té molts diners. Vull dir que...
0: Ah, noi?
1: Sí, sí.
0: Haurem d'anar a demanar algun quarto allà a l'Ajuntament.
1: Inclús m'ha fet moltes coses, ha fet un poliesportiu, ha fet un teatre allà també molt maco i tot ho ha pagat l'Ajuntament.
0: Sí, no, i del tenir tant de terreny,
1: sí,
0: ha anat,
1: clar,
0: bé.
1: Mentre hi havia la pagesia, no. Però ara, com que hi ha tantes indústries, a més el terme de Castellbisbal arriba tocant a Rubí. De Rubí se'n va fins dalt cap a Ostrell. Llavors, pel cantó de Martorell arriba fins a la riera de Morral, que és quasi bé tocant a Olesa.
0: A la riera aquella que va cap a Olesa, per Vacarisses...
1: Que ve de dalt Ostrell.
0: Vacarisses, Ullestrell i tot, sí. Escolta'm, abans que se'ns acabi el temps...
1: I llavors, aquí el riu, travessa el riu i arriba fins a Sant Andreu de la Barca.
0: Ah, sí?
1: La major part de fàbriques d'aquí al recte són terme de Castellbisbal.
0: Més quartos per l'Ajuntament, noi?
1: Sí, sí, noi.
0: Sí que ja us tractaran bé, no, sí, encara tu vius aquí.
1: Jo ara ja no ho soc.
0: Escolta, aquí he posat fotos dels teus nets al Facebook per anunciar-vos i no n'hem parlat. Com es diuen els nets?
1: N'hi ha un, el gran es diu Gerard. Aquest és com jo, li agrada molt el futbol i la toca molt bé. I l'ha fitxat el Sabadell.
0: Ah, molt bé.
1: És juvenil. Llavors, la germana del Gerard es diu Ivet.
0: Aquests en teniu dos, doncs.
1: Dos. Aquest, son pare, és alemany, que es van separar amb la meva filla. Llavors, la petita, que es diu Marta, té un que es diu...
0: Ara no et surt el nom del nen?
1: Sí, home, sí. La Laia i el Max.
0: Ja són dos, és a dir que en teniu quatre.
1: Quatre, sí.
0: Escolta'm, també abans que acabi, Castellbisbal sempre ha estat molt lligat amb Molins de Rei, però amb Rubí, que està a la vora, no tant, oi?
1: No tant. No.
0: Per què? Per la combinació?
1: Per la combinació.
0: Perquè el bus no t'hi porta.
1: Ara sí, però abans no.
0: Abans no?
1: No. Jo me'n recordo que havia anat de jove a Festa Major a Rubí, que era per Sant Pere.
0: Bueno, sí, sí, és per Sant Pere.
1: I havien vingut de Rubí a Castellbisbal a peu.
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: No hi havia combinació.
0: Sí, i Molins de Rei tampoc en té, de combinació amb Rubí. Ara una mica més, perquè ara sí, amb l'S67, o no sé com es diu. Però jo abans que hi tenia una escola de perruqueria allà, sí. Perquè anava amb el cotxe, però el dia que no podia... Se'ns ha acabat el temps.
1: Bueno, se'ns ha fet curt, encara.
0: A tothom m'ho diu quan acaba, i això és una satisfacció.
1: Sí, no, passes l'estona distreta.
0: Sí, moltes gràcies, i ara ja ens hem... Posem aquella cançó última, Jo que no vivo sin ti, també per recordar el Ball del Foment. Gràcies, Lluís, saludem a la Balina.
1: Vinga, ara. Ja.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Queden menys de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat, doncs, per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten el fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. I a la Plana de Lleida, la demanda també s'ha traslladat als preus, on passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. L'arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial, amb especial atenció sobretot a l'AP7, en el punt de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentrarà en un dels principals punts de congestió previstos. Davant d'aquest fenomen, que es podrà veure durant poc més d'un minut, els experts insisteixen en la seguretat. No s'ha de mirar mai directament el sol sense protecció adequada, perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar les ulleres específiques i homologades. I el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. I també parlem de que el plan internacional el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit avui diumenge que rebutja el pla per a Gaza que el president dels Estats Units, Donald Trump, havia anunciat el juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que asseguren que Hamas sigui totalment desarmat. Recordem que el pla de Trump que havia anunciat el juliol va anunciar un acord amb Hamas i amb els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. Hi ha successos... En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival, que se celebra aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona i que ha plegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia, 7 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de tentativa de furt de telèfon. I també parlem que el conductor d'un turisme mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 a les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I per últim, en esports, el Barça i no va poder guanyar el torneig internacional Friuli Venezia Giulia Cup. Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest, però van perdre el davant de l'Udinese italià. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3CAT.